0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Llegeix Llentrisca.
1: Deriva Flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu, com aquesta s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Avui a Nat Sonora ens hem trobat amb en Miquel Marquès Melià, nascut el 1947 en el lloc de Son Camaró. Hola Miquel, com estàs?
2: Bé, de moment bé.
1: Quin és el primer record que tens de quan eres petit en el lloc?
2: Que de petit, en aquell temps, suposem, en els 4 anys o pres, naixies i ja fas feina, o ja col·laboraves en la feina, suposem, a pagar pinyos, a xicar pomes, xicar patates, anar amb els vents, munyir, m'entens? Bueno, munyir no ho fas de 4, però suposem ho fas en els 8, munyir vents, suposem, vaques ja era cosa de més majors, m'entens? I segar... I també d'algú que me'n record molt, que jo era molt fredolac i en el camp en aquell temps no hi havia les proteccions que avui i era molt sedós, tenia moltes sedes i tenia les mans dins l'hivern que ets a passava, ets a passava punyeteres, si tenc que dir la veritat, m'entens? Per fer les feines de camp, anar a la cafajatge, me posava les mans davall els braços d'insuportable de la fred que tenia, perquè era sedós, m'entens? Això, el de records que ho he contat moltes vegades, que vaig tenir fred, m'entens? Era punyetero. I els peus també, els peus en aquell temps anàvem amb la barca, doncs, vist que no vam venir les primeres botes de goma, que ja, mare santa, ja era el 50 llarg, m'entens? El camp era dur. El que passa que era dur per tothom. Tant en el poble jo tenia cosins i això, i crec que te passava més punyeteres que nosaltres, perquè jo sempre he dit que jo fam no em vaig patir mai. En el lloc hi havia per menjar, si els temps les patates menjaven patates, i els temps del munyaco menjaven munyaco. Però de fam jo no em vaig patir. Com els del poble em vaig sentir que de setat meva, que sí, que no tenien per menjar, m'entens? O si en tenien poc. Això seria el record. Llavors també el que record que érem, vam arribar a ser 10 germans, m'entens? I bueno, jo, l'infantesa, ho vaig passar bé. L'infantesa, passar de ser duresa, però me sentia bé. Llavors vivíem a Sant Camaró tenia barranc i teníem fruita, m'entens? I això era molt bo, perquè ma mare deia, el dia que vinguem al poble no menjareu de fruita, perquè al poble havien de comprar. I allà, com a mínim, la fruita qui no es podia vendre, com a mínim teníem fruita tota la que nosaltres volíem, m'entens? Perquè era un hort tan gran, mira, que els senyors eren de Goa i el lloc el tenia, mon pare el tenia llogat, perquè era un lloc molt petitonet, m'entens? Només podia viure una família. Mira, que quan el van vendre, o es va morir la senyora Bea, l'hereva va trobar que era massa per viure en el lloc i que ella no hi treu fruits. I me'ls va treure. M'entens? Me'ls va treure, cosa que a ma mare li va saber greu, li va dir, i se considerava molt bona dona perquè havia pagat un altar a l'o, i ma mare li deia, si ha pagat una... Bé, no hi deia ella davant, perquè encara ve d'estar pitjor, però ho deia de darrere, me paga un altar a l'o, i a nosaltres... Troba que menjam massa, m'entens? I això, coses així, de record.
1: No estaven a mitges.
2: Anava a dir, aquí t'anava a dir, el lloc secà, de secà, la terra de secà, de la terra de blat, i això, era petit. Només tenien 2 vaques, 11 bens, m'entens? Un ase, una muga, això era el bestiar que teníem, això sí, i teníem fruita. I sort era mitges. Mon pare, sort, la meitat de fruita anava en el senyor, m'entens? Teníem regadiu, teníem una bona font, no era de Sant Camaró, la font era de la Foradada, però regàvem per desnivell, que es diu, això que l'aigua fa tanques el torrent i l'aigua va pujant, i teníem, sembrava un gran dindi, i per jo, sort era pogut, me'n record molt de sort. De sort de Sant Camaró, m'entens? Hi havia pomes, hi havia uns cirerers, sempre me'n recordaré, que el dia que havíem de cuir les cireres, venien els senyors, perquè eren uns cirerers grossíssims, m'entens? Que jo, clar, ara m'ho imagino molt gros, que a vegades llavors no ho era tant, m'entens? però m'imagino uns siderots que hi havia de ser gent jove per pujar dalt i cuir les cideres, m'entens? I llavors hi havia tota casta d'arbres, m'entens? Tota casta d'arbres. I també el que era puit era el regadiu. El regadiu, jo llavors del got, tant com vaig ser més grosset, que ja mon pare ja m'enviava tot sol, el millor me n'anava a fer el dia i tot el dia es regava en el canal que era amb nosaltres, m'entens? Hasta me duen a dinar i tot. Perquè l'aigua, quan obria, girava l'aigua, quedàvem en el torrent, mentre, suposem, en el primer nord, arribava prest. En el segon, l'aigua millor estava mitja hora a venir, i en el tercer hort, si el que regava era en el tercer hort, home, i tancar l'aigua per una estona no te convenia, una volta tenia l'aigua oberta, i a més l'havies d'aprofitar l'aigua, no... que no... Quan nosaltres havíem acabat de regar, o jo me'n recordo que un any, el següent lloc que venia després de nosaltres era la cova, i l'amo de la cova va venir a veure com els que nosaltres no empràvem tota l'aigua, m'entens? I ell se queixava que ell no hi arribava aigua, i això me'n recordo. Per tant, l'aigua la dominàvem bé, m'entens? I me'n recordo això.
1: I quins arbres recordes que teníeu a sort?
2: Tota casta.
1: Que menjàveu? Quina fruita menjàveu de casa?
2: Pomes te'n diria 7 o 8. Hi havia poma d'enquen, poma comuna, poma catalina, poma de banyarús, poma fugassa, poma reineta, poma catsana. M'entens? I ara són les que me venen a... per a Fina, per a Marquesa, per a Brasinha, per a de Sant Bartomeu, per a de Sant Joan, per a de Ganau, per a Fina, m'entens? Me pas que ja te l'havia dit. I Sant Jaume, m'entens? De cada temporada hi havia el seu sant en la seva fruita, m'entens? Llavors tenien trongers, codonys, nespres, magranes, m'entens? I els que venien escalonades fruita. I estava posta en aquest sentit, i les pomes aquesta casa, i llavors senyada de guardar, era la poma del Bon Jesús. A altres llocs de barrancs li deien poma del Siri, nosaltres era la poma del Bon Jesús, i aquesta la cuíem a l'octubre, en aquell temps no hi havia la fruita que hi ha ara, m'entens? Se'ls tenia damunt canyissos, es cuia verda, i tant com anava madurant i tant com anava groga, anaven triant les pomes, m'entens? Tant per dur vendre com per nosaltres menjar. Nosaltres sempre ens menjàvem les picades. Tant prest hi havia fruites, mon pare cada setmana feia un paner, donàvem en el correu per dur-los, enviar-los a les senyores. I sempre triàvem la fruita més bona i la més polida per les senyores, llevat de que si mon pare no mos veia, suposant que si era més pogudes, qui se que menjava, la senyora o els que anava a cuir, m'entens? Però bueno, això eren quatre cideres perdudes, però la fruita més pogudes era per els senyors, m'entens? Hombre, en aquell temps el senyor era com un déu, el respectaves en reverència. Mon pare, el dia que havien de venir els senyors, rentava les cases, ho feia tot net, i llavors portant-vos bé que venen els senyors, perquè tenien por espantosa que si quan se vol a passejar, m'entens? I això, me record que a Sant Camaró no arribava el cotxe, ni el carro, ni el macho. Anàvem i veníem amb bístia de Sant Camaró. Com un asa, ma mare anava amb bast i basses, no sé què són, que saps què és. Ma mare, com que quasi sempre, en cada dos anys, tenia un al·lot, m'entens? Un dins la panxa i un braç. Un a les anques i anàvem i veníem del lloc. Paràvem més o menys una hora de Ferreries a Sant Camaró, m'entens? Com que no hi havia carretera, hi havia un camí de cavall, ara. El dia que havien de venir les senyores, mon pare me feia anar a espedregar el camí. Vol dir que si hi havia cap còdol a mi del camí, jo havia de llevar. Jo havia de llevar, m'entens? I això li dèiem espedregar per dir, mira tu com tractàvem les senyores. I això és una anècdota. Això a Sant Camaró, fins que jo vaig sortir als 14 anys. Als 14 anys, i llavors vaig passar de missatges a diferents llocs, vist que vaig anar a Samili. Aquí llavors un any de manobra, m'entens? I vaig fer feina d'actoro els dies que vaig a Samili, perquè vaig a Samili Mercadal, m'entens? I per això vaig conèixer la parella d'actoro i tot això.
1: I a Sant Camaró hi van quedar encara ton pare i ta mare, quan tu te'n vas anar a fer de missatge?
2: No, tot el món vam veure a Sant Camaró uns 14 anys i me'n vam anar al poble. I ja, ja tenia germanes que ja havien començat a fer trençat, perquè en aquells anys allò hi va haver bastanta feina i en dues ferreries les dones van començar a fer trençat i tot això. Però quan me'n vam anar en el poble, mon pare estava regirat, encara, perquè encara no hi havia l'abundància de feina que llavors cap de 2 o 3 anys hi va haver, m'entens? Que hi va haver feina per tothom. Mon pare se'n va anar de jornaler, m'entens? Mon pare va anar de jornaler a fer primer d'ajudant. Mon pare llogat no hi va estar mai, llogat, digues, de missatge, i jo sí, m'entens? Jo vaig estar llogat a diferents llocs, m'entens? I en els pobles, els primers anys, bueno, mos van dir, per paga, havíem fet nosaltres una casa nova. I quan l'havíem feta, molta gent trobava que era un disbarat. Mos havíem apuntat unes cases subvencionades que van començar, suposem, en Franco, m'entens? L'any 58, 57, 58. Però nosaltres vam sortir l'any 61 de Sant Camaró. I me pensa que aquestes cases, aquí a l'avinida de Montetono, aquelles baixes, els van començar l'any 68. I mon pare, a la segona remena, s'hi va apuntar. I li trobaven un desbarat, un disbarat, perquè trobaven una família en 10 lots petits, m'entens? En un lloc petit, m'entens? Que s'havés agafat, arriscat, agafar una casa d'aquestes. I quan nosaltres vam sortir, la família meva tenia un deute gros encara, m'entens? Tenia una hipoteca i estava mon pare un poc girat. Va anar a cercar, ver si podia anar a un altre lloc, no em va trobar cap i mos van fer en el poble. Però és que no mos vam arrepentir mai, perquè després va venir la feina.
1: Quan vas arribar tu en el poble, o quan la família es va traslladar en el poble, a part d'això, que hi havia poca feina, quin ambient hi havia en el poble?
2: Sí, com per tot, suposo jo. Jo era gotot, jugava amb els gots, amb cosins, normalment sempre amb cosins.
1: Que tenia... jugàveu?
2: Jocs clàssics d'aquell temps, cercle, fletxes, espases, estetes, espases, a més hi havia quasi sempre, m'entens? Temporades de baldufa, m'entens? L'home venia un poc per cicles de estiu o hivern, m'entens? Segons en quin joc jugaves, perquè hi havia jocs que de córrer tot això, el llibre, vaig jugar molt, m'entens? Mentre preparaves per anar a missa, tot això, el raig de got, i llavors el futbol, també el futbol, anant al camp de futbol, la pilota, qualsevol moment venia bé per jugar a futbol, mentre que sempre que hi havia una pilota, perquè en aquell temps una pilota ja era... qui tenia una pilota ja era molt, m'entens? Ara me record que quan estàvem en el lloc, no van tenir mai una pilota. Les pilotes que fèiem eren de pedaç i es omplíem de les pinyes de blanc d'indi. En el cap, la pinya treu una cosa que li deuen ser de nosaltres. I l'omplíem d'allò. Allò era molt fi i era l'única pilota que jugàvem. M'entens? Era per jugar en el pati i tot això, jugàvem això. L'any 50, no sé quin, hi va haver un congrés a Barcelona, un congrés. El meu pare hi va anar perquè teníem uns cosins. Bé, hi va dur una pilota. I resulta que es veu que ho van engranar. I la primera això que li van tirar, la pilota era de goma, i la pilota va quedar mitjada. És a dir, que va venir tot il·lusionat i quan va entrar en el pati, mon pare li pot xut i la pilota, te don paraula de sa, que havia comprat així, es veu que per barat i tot això, i ens va passar aquesta.
1: Estava un poc seca.
2: De més gros, de més grosset, ja quan ja tenia 14 anys o 13, va passar molt que eren concursos meus, m'entens? Ja van començar a tenir pilota, i ja jugava amb la pilota, normal, m'entens? Però les primeres pilotes eren de pedaç.
1: A l'escola hi vau anar, tu i els teus germans?
2: Sí, mon pare... o mon mare, volia, ella sabia llegir, escriure tots dos, mon pare i mon mare sabia, mon pare tenia 4 o 5 germans, que cap sabia llegir i escriure, i ella l'havia pres en el temps de la guerra, es veu que s'havien preocupat, I ell va ser intel·ligent i feia una bona lletra. I sabia llegir molt bé, mon pare, m'entens? I mon mare també, mon mare era llegidora i tot això. I sempre es va preocupar que n'haguéssim escola. Però què passa? A un lloc, a una hora de camí, a peu. Avui està nivellat, ui, avui era anada i tornada. Anada del matí, només si anàvem al matí, es cap vespre, cap en el lloc, m'entens? Avui plourà, avui han de sembrar xaurons, això quan va ser un poc més grosset, avui te tenc que m'estar per anar a sembrar xaurons. No tenia missatge, jo era, tenia tres germanes jo majors que jo, i jo era
1: salot,
2: diguéssim, major. I vaig anar molt poc a escola, molt poc. Quan vaig sortir sabia llegir, sabia escriure, sabia això, però bueno, a més allò també no estava pogut mai, m'entens? I que llavors va passar que quan vam anar a la mili, que mos presentaven voluntaris, perquè si no, si te sortejaven, estaves exposat que n'haguessis Marina o que n'haguessis Àfrica, i feies menys mili, però n'haguessis de fora. I si eres voluntari, agafaves aquí a Menorca i normalment hi feies els matins, tenies molt de permisos i tant peix podies fer feina, m'entens? I resulta que el govern va posar que per presentar voluntari havies de treure els estudis primaris. I així, de gent que jo conec, que feien feina, pejosos, missatges i tot, els vespres un tal mestre de ferreries, que li deien a Don Manuel Aragón, feia turnos de lots que ens va intentar que traguéssim els estudis primaris bàsics, bàsics, per poder-nos presentar per anar a mili. Entens?
1: I tu vas fer aquests cursos? Vas fer aquests cursos?
2: Sí. Vaig fer els estudis primaris, però d'aquell temps. Llavors, sempre m'ha agradat llegir i tot això. Això sempre m'ha agradat.
1: I el professor, el mestre aquest, com us mostrava, o què us mostrava? Matemàtiques o...?
2: Sí, un poc de tot. Un poc de tot. Sí, jo encara em recordo un llibre que era en enciclopèdia i tenia un trosset de cada cosa, m'entens? Un trosset d'història, un trosset de geografia, un trosset de... M'entens? Me pesca per la cutxeria, encara el tenc, m'entens?
1: I va ser un examen per aprovar-ho?
2: Sí.
1: Com ho vau fer?
2: Vam anar a Ciutadella, però això ja jo tenia... Bueno, vaig anar a la mili, devia tenir 17 anys. Tenia 17 anys. Quan vaig treure els estudis primaris?
1: Com va ser l'examen aquest?
2: Un poc nerviós, però ho vaig treure.
1: Hi havia molta gent?
2: No vaig repetir, ho vaig treure.
1: Hi havia molta gent?
2: Sí. Anàvem a Ciutadella i venien d'altres i quasi tots eren per grossos, perquè els petits ja tenen els estudis primaris així en cadena. Si fas els cursos que tocava, m'entens? Els estudis primaris, però nosaltres llavors, com que era per necessitat, que ho necessitàvem, i sí que vam fer unes quantes promocions, que jo sé amics i que m'ho entenat, i va ser un poc com llavors el carnet de cotxe, que bueno, vas anar a escola de carnet de cotxe per treure el carnet i tot això, però això ja va ser més en van, entens?
1: I la mili, has dit que la vas fer a Mercadal?
2: Sí.
1: Què te vas trobar en els quarters?
2: I bueno, tot una ho vaig trobar dur, però jo acostumat del camp a fer feina, feixuga i tot això, m'ho vaig passar xauxa. Mira, m'ho vaig passar a la mar també. No en tenc cap arrepentir mai. I de la mili, mos van fer amigassos amb molts, clar, tu imagina't, un falcat de... Bueno, els que ja heu estudiat, de grossos i tot això, suposo que és un poc igual, però gent que veníem del camp cap a oficis durs i tot això, mare santa, no vaig passar cap pena.
1: Què us feien fer?
2: Bueno, primer fas un campament en aquell temps, que havies d'anar a Palma, que era un problema per una família com nosaltres i tot això, que nosaltres m'enviaven els doblers comptats, jo quan vaig anar a Palma, gots, el barco i tot això, però després me vaig trobar bé, tot d'una de les primeres vegades que sortíem a Palma i tot això, era com un esquiu, m'entens? Com un animal esquiu, m'entens? Però després m'hi vaig adaptar.
1: I què fèieu en els campaments?
2: Bueno, allà també estàvem a diferents companyies, amb altres companys que xerren mil vegades, perquè quan tens aquesta edat xerres molt despassat, m'entens? I jo, la companyia meva, també me vaig trobar bé, m'entens? No sé si he pescarat el meu, perquè hi havia dos que estaven en una altra companyia, fent sempre els fusells, estudiaven, i sempre estaven arrestats perquè ho teníem brut. Nosaltres ho fent normal i no mos arrestaven, i són segons la companyia que trobaves. Per això, te dic, no ho vaig trobar dur, no ho vaig trobar dur. I llavors te fan fer tir, te van, que me'n recordo amb això del tir. Me'n recordo que no havia tirat jo un tir mai, perquè molta gent jove del camp era caçador, i ja sabia tirar amb escopeta i tot això. I jo me'n recordo que tiràvem amb el mosquetón i em vagava un ventall aquí, i que tu havies de fer tantes dianes, m'entens? I si no els fes, havies de tirar i tirar. Jo, més o menys, vaig tenir la punteria bé, i si havia de tirar 5 tirs i havia de fer 3 dianes, se'ls feia. Però hi havia companys, vaig veure un, i això me va

0: I tornant enrere, a Sant Camaró, anàveu a caçar tords o conills o no eren de caçar?
1: Sí, mon pare era caçador, però li deien en aquell temps caçar la guait, m'entens? O l'espera, m'entens? Que era caçador de conills, m'entens? Les perdius, sí, també, la guait, anava a la guait i tot
0: En
1: això.
0: vaga o
1: Eh?
0: en vaga o
1: No,
0: no
1: allò és
0: en...
1: caçar perdigot.
0: Has
1: I
0: per
1: mon pare perdigoter no ho va ser mai, m'entens? La guait és que tu has sentit les perdius a on cantar la cervesa i tot això, i les perdius dormen allà. I en sol demà de matí s'aixecaven de matí, esquinaven a la guaita, i se posaven una calça en el cap o una cosa que hi guaitaves així la paret, i tu havies d'intentar estirar en els animals que estiguessin en tir, com que a mitjornet a Menorca hi ha parets per tot, tu anaves darrere la paret, de mec, intentaves no fer de renou, m'entens? S'aguaitava a l'altra banda i si podia matar una perdiu, bueno, ja havia fet el jornal perquè en aquell temps la caça era cara, la caça era molt cara. I conills també en caçàvem bastants, m'entens? Perquè estàvem a Sant Camaró, era mitjan encertat, encertat del duc, i tenia una vera molt forta, m'entens? I els conills venien dins el nostre, i era bo per conills. Mira, bo, que te diré ara, te n'he de contar una altra anècdota, que resulta que el barranc hi havia molt de mal lloc, li deien Benzerà i tot això. Els conills davallaven, i com bé, el regadiu dins l'estiu els conills feien la xalada, resulta que no els podies caçar mentre no sabries caçar. I quan sabries caçar? El mes d'agost, m'entens? I a mon pare li feia molt de mal, perquè suposem, menjaven pebres, supressinyes, tot, i quan és grossa una planta ja no li feia mal, però precisament quan neix o quan d'això, ja estic tot, mon pare, acertat, era del duc, m'entens? Van a fer una queixa en el duc a veure si el podien indemnitzar degut a la gran plaga de conills que tenia, m'entens? També va demanar, i ja estic tot, venia la Guàrdia Civil dins els temps de veda, a on tenia l'escopeta perquè no caçessin els temps de veda, m'entens? Perquè i en caçava, qualcun, però perquè no podies tirar, però en caçava qualcun, que era el que m'ho menjaven, perquè tots els que caçàvem llavors des davant ens veníem, perquè en aquell temps, primera de soca, i la caça en aquell temps anava ben pagada, m'entens?
0: I tords?
1: Tors, no, no, allà no hi havia coll, no hi havia coll. Com, llavors, quan vaig estar llogat a Serra, allà hi havia colls i bueno, jo allà me va semblar que tornava a viure perquè jo, que nostre, sempre tenia els duros molt comptats dins la butxaca i a Serra hi ha altres llocs, no, però a Serra hi havia molts de colls, hi havia colls per tothom, per tots els missatges. Jo, com que era el missatge petit o salut, era que qui tenia el coll més flac, el més bo tenia l'amos, Madona, sa filla i tot això. Però fèiem una cosa, m'ho aixecava molt de matí, m'entens? Arreglàvem el bestiar, donàvem a menjar i tot, i m'ho anàvem en els tors, perquè la temporada dels tors al matí passen en molt poc temps, i no se perdia gaire temps, cosa que hi havia. I l'avantatge que tenia Serra, que era molt bona gent, és que els tors que tu agafaves eren teus. M'entens? I a casa nostra me van donar que fossin meus, m'entens? I llavors me sembla que pagaven a 3 pessetes i tot això. I en replegàvem tots en el lloc, perquè m'ho anaven tots. Hi havia una filera d'una paret que n'hi havia un al costat de l'altre, un al costat de l'altre, m'entens? Si l'amo agafava 10, jo en agafava 2, m'entens? I llavors cada 2 o 3 dies ens duem a vendre a Mercadal, m'entens? I n'hi amb un sac de tors a Mercadal, però jo a la temporada dels tors me cago en ell, que vaig estar content allà. Fèiem un duro, fèiem un duro. I a Sant Camaró, ara aquí anem a Sant Camaró, tenien 4 trampes, 4, aquí 4 mates i tot això, però 4. I aquí en les 4 trampes per agafar un tort, putes, que ara sempre era un rupit, un vitrac, una titina, però tot.

0: era un mal de capa, un torno negre, i m'entens, però caçant no.
1: Què significa anar de mec-mec?
0: A poc sense fer de la nau. Sóc de mec de mec.
1: Però a poc sense fer renou amb una postura en concreta o no? O...
0: Sí, sí.
1: Anant un poc
0: alerta. Hombre, clar, que no t'imagines que és de mec, poc, ni mig acotat. No pot sortir per tu, per dalt a paret. Si tu són dalt a paret, els animals són tontos. Encara no t'imagines, ja hauran fuit, entens? I tu, el caçador que anava a la guait o a l'espera, havia d'anar molt viu amb aquesta de sol, perquè just que sentia renou, se usava canxo i que ha posat, s'han posat allà, i tornaves a anar, m'entens? Però això ho feien els caçadors d'aquesta casta de caçar. Jo això ho he vist de mon pare, jo no ho he estat.
1: De White, caçadors de White.
0: Això mateix, això mateix. De White i l'espera, hi havia dues castes. L'espera era espera de conis, l'espera que tu t'asses dins una mata, això sempre a un lloc com a Sant Camaró. Aquí tenia el regadiu. Què passa? Es conia, surt esfoscat. Mon pare se n'anava, s'asseia dins una mata o ja tenia un amagatall i li sortien els conills cap a menjar verdura i tot això i quan se li trecava li tirava. Entens? Això li deien a l'espera. I la guait era el matí que anaves a la guait.
1: Quan vas fer de missatge a Serra, com anaves i venies de...
0: En velo. Resulta que això era l'any 63, me'n record perfectament. Havia de ser l'any 63 per força. A Serra no hi havia moltes figues, m'entens? I a peu de torn hi havia moltes. Davant les cases, si encara te'n recordes, no fa gària, el cunyat meu hi va estar i anàvem, hi havia un parell de tanques de figueres. I jo, de Gotot, que era el Gotot de Serra, me van enviar a coi figues a peu del toro, que estava una fia, perquè allà els hi sobraven. En aquell temps les figues anaven... era un producte molt... d'una reserva molt bona per l'hivern, suposem. I me van enviar a peu del toro. I em vaig a peu del toro, coi figues, i hi s'alça una tempestat. Però una tempestat d'aquelles que... vam fer tot el que havia fins a cuir, mira que vaig haver de dormir en el peu del toro, de la gran tempesta que hi va haver. Resulta que en sol demà m'aixec i partés cap a Serra. Jo anava amb un carretó, carregat, i quan va arribar en el pont de Salairó, cosa que voltes no heu vist, en aquell temps hi havia un pont en dos arcs. I aquesta aigada se va en dos ponts de Salairó. Jo quan va arribar en el pont de Salairó, vaig haver de desenganxar cego, es veu que en hi havia un parell ja que havien passat, vaig haver d'anar a voltar per dins el torrent i me'n vaig anar a Serra. Però aquesta anècdota me va quedar però perfecta, perquè l'any aquest hi va fer una aigada, aquí la tramuntana ho va deixar tot girat, entens? Va fer molt de mal, va fer caure moltes parets i tot això, però fins i tot se van dur pont de Salgueiro. I que llavors van venir els enginyers de soldat i van fer un pont de post professional, vist que van fer el pont que hi ha ara. M'entens? Però hi havia un pont antic que jo vaig veure caure. Bé, bueno, vaig veure caure no, vaig trobar baix.
1: Les celebracions a Sant Camaró, en sa família, o a Serra, per exemple, quan feu porquetjades o feu, celebraven una festa, com eren? Com hi havia música? Cantàveu?
0: A Sant Camaró, com que era un llogaret petit, nosaltres quan matàvem fort venien un parell de concurs i poca cosa més. Però la moga, que era un concurs nostre, estava un germà de mon pare i un germà de mon mare, ja era un lloc més gran, m'entens? Ja hi havia joventut ja més grossa, i sí, allà ja fèiem porquetjades, que nosaltres al vespre anàvem a fer la vegada de les porquetjades, i sí, me'n record, m'ha fet som el petit, es moguinat, m'entens? I coses, i tenia un cosí que era un poc artista, Miquel Gau de Somoga, que li deim, i bueno, m'agradava l'ambient, i ball no, ball d'aquell temps, Déu mos guard, era pecat i mig, no? Sí que, una anècdota d'un canvi. Aquí, mon pare era una família molt catòlica, que nostra. Mon pare era molt religiós, de sol de rosari cada dia, i m'entens? I diem-nos guard una mala paraula, i m'entens? Diem-nos guard, m'entens? Eren molt disciplinats i molt religiosos. Vall de Ferreries no hi va por, no hi va por haver mai, més que no hi va haver. I quan jo me'n vaig estar llogat a Serra, allà, sentia xerrar de Vall, Vall de Mercadal, Vall de Porquejades, i pensava, aquí, com és que aquí estan de pecat, a Ferreries, i allà no ho és. I jo vaig començar a tenir un poc de contradicció. També una paraula que t'hauràs de tar és, jo vaig trobar dos missatges migjorners, m'entens? Joves, m'entens? D'una vintena d'anys, un ja havia fet el servici, l'altre no. Jo, una paraula, punyetes, en aquell temps, ja cada cara m'ho havien de confessar. A Ripa Serra, en dos que havien fet la mil i ja havien vist que era allò de adéu. Bueno, jo me posava les mans en el cap. I llavors, quan vaig fer la mil i, que els catalans, això, ja va ser, m'entens, dins la mil i. Però que les primeres vegades que ho vaig sentir, bueno, jo quasi resava i tot, pensant en el batall que havia dit aquell. I llavors, fins al cap, a poc a poc, t'hi acostumes i això. Sí,
1: deien disparats.
0: Eren disparats.
1: I què és fer, Somo Petit?
0: Bé, un posa en una taula, un se posa un sau girat al revés, posa les mans damunt la taula en dues sabates.
1: Què és un sau?
0: Un sau és una americana, o una pallissa, que diríem en aquest cas. No? M'entens?
1: Una jaqueta, una americana, un sau. Canvien les coses.
0: Sí.
1: Un sau.
0: Un sau.
1: Una taula, un sau, què més?
0: Una pallissa, m'entens? I te la posaves al revés i tu de per davall el sau, com que estava posat al revés, només veien les sabates de Somo Petit, i ell anava peuejant, m'entens? Hi havia de ser un home instruït, que sabigués gloses, que sabigués xerrar, que sabigués feixistes, i això era Somo Petit.
1: I tu quin paper feies? No, els de davant o els de darrere?
0: No, jo ho vaig fer. No era participant.
1: Tu reies?
0: Sí, jo era got. Era gotot. Jo ho vaig fer a persones més grosses. Llavors, per darrers dimarts i tot això, aquí anàvem amb cosins, diferents jocs, qui te donen un pedaç i te donen així de part darrere, què li donen?
1: El mocador.
0: El mocador.
1: Mocador.
0: Qui te posa, llavors tu has d'anar amb el sant aquell que fa la volta. Això és el mocador, i ara no me'n recordo, però hi he jugat, també hi he jugat, aquest.
1: I tu, en els teus fills, Somo Petit no hi has jugat mai, per exemple?
0: No. Mon pare sabia molt de coses antigues, com Rupita Monagel, volia anar a jugar, m'entens? I aquestes coses, jo en tinc moltes de dites d'aquestes antigues, i jo els nets no n'hi sé que eren fan cas.
1: Quan te'ls vas escriure?
0: Quan vaig tenir el primer net. Mira, pots any, el 14. Ara que fa 10 anys. 10 anys, sí. Mira, la neta farà 10 anys. I ho vaig escriure per recordar-me, perquè vaig pensar, ui, això jo, tant com faig ja, i no me la recordaré, perquè la memòria, vulgui o no vulgui, me fuixa. Jo tinc germanes que té un seguiment ben gros i estàs així a vegades, aquí. Jo en tenia un moix dalt una teulada, qui a mort s'endua una sobrassada. Jo li digui així, d'una un bussi, ara mi un punyotes, els que sols a més no entén per mi. Jo tenc un arbre del sort que t'heu sentit, quin fa olles foradades i caixes de mort. I si per un tres de sort quan se li pega per dret em fa coques de congrat com a mogues de molí. Un bon any va produir torró i mortons de fruquet.
1: Que no sé. Són mortons?
0: La fruita de la morta són mortons. I de fruquet és una espècie, perquè els altres són normals, de fruquet són molt grossos. I se menjaven en aquell temps. Se menjaven. Les bosses, deu saber què són, les bosses. I no. El mortó de fruquet no n'hi havia gària, no. De mortoneses de fruquet. Com a la Marina està plena de morta, de fruquet no n'hi havia gària.
1: I de bosses en teníeu allà a Sant Camaró?
0: No. No.
1: Perquè jo n'he vist molt poques a Menorca.
0: Sí, a Serra n'hi havia moltes. A Serra tenen una marina molt gran, m'entens? Té molta marina i a Serra n'hi havia moltes. Sí, sí. Jo entenc que una serra, quin serra cantons? Tenc un sau de panyo que té 1000 botons i cada botó té floc i fuqui. Tot serà teu si cases amb mi.
1: Te'n recordes qui te'ls va mostrar? O te senties a casa?
0: Sí, jo sentia de mon pare. I d'homes vells així, com es padria això, però és que me'n record més de mon pare.
1: En quines situacions te'ls feia, les gloses aquestes?
0: En aquell temps, com que no teníem tele, les vegades d'hivern eren llargues, pegaven pinyes, m'entens? Feien traves i xerraves així. M'entens? I mon pare, sense més ni menys, m'amollava. I jo me van a quedar, me sembla. Me van a quedar, perquè ja te diria que totes, crec que totes són de mon pare. Ho repit amb una gerra, qui volia xugar la mà. Un toro li va dir, germà, vos mos negareu la terra. Un xibelí escandalós cantava dalt una penya que havia perdut una espardenya que valia 22. Una serva li va dir, mocós, si la vols ja pots empenyar. En Bepsa l'emporter tenia un moix. Li va tirar una pedra i el va fer anar coix. N'hi va tirar una altra i el va matar. El d'un al cementeri per enterrar. El capellà el va veure, va dir, no ho vull, que té, treu matèria ben gran de soll. Una altra. Aquest, vaig a la fonteta a rentar un mocadoret. Mentre rentava, passa un senyoret. Psst, què vols? Ous i bunyols, frits amb mantega. Ai, quina vega per nosaltres trots ous. Això en tinc unes quantes d'aquestes.
1: I ta mare te contava rondalles?
0: Sí, sí.
1: Quines te contava?
0: Sant Antoni Grigueu, la mort de les Estrolles, Sant Pere de la Favera, la barca que caminava per terra, mon pare me comentava una dels lladres, la cova dels lladres, i no me n'he recordat de prou de la cova dels lladres. Però de Sant Pere de Favera, de la mort de les Estrolles, Antoni Grigueu, d'aquestes me'n record perfectament.
1: A veure, me n'expliques qualcuna? La d'Antoni Grigueu, que no la sé.
0: Això era una parella que vivien al camp i tenien un gotet petitonet, magret, i per això li deien, i era de l'Antoni, i com que estava magret, li deien Grigueu. Grigueu vol dir primet i mesquinet, mesquinet. Son pare feia llenya en el bosc, en fora, i sa mare li va dir, ui, Toni, vull donar ses dinar a ton pare, però quan passis per sort, que té el drac, no t'aturis, que el drac te menjarà si t'agafa. Sa mare li posa el dinar dins una civadera, en Toni parteix, xano, arriba a sort del drac, i hi havia un ciderer que fa unes cideres vermelles, puides, i n'hi havia una allà mig, i en Toni l'agafa i se la menja. Ai, que bona que ha estat! I resulta que un altre, i així, bueno, i no se, ja no va pensar en el drac, puja dalt del ciderer i es posa a menjar cideres. I així que sent, pam, pam, pam, pam. I això és el drac, això és el drac. Pega bot, però el drac m'agafa, ja te tinc, ja! Ja sé que qui me robava les cideres. Agafa, el fot dins el sac i se l'endú cap a la cova. Ell vivia en un barranc, en una cova molt fosca i molt gran, i se'n va cap allà. Arriba allà, el treu del sac, ui, jo no en tindré per sopar, i me quedi això, i estàs tan magret, agafa i el fot dins una casa. Ben engreixaré, i en ser gros, me'n menjaré, i faré un bon penxó. Convidaré els amics, els dracs de per al voltant, i ho veuràs. Resulta que el posa dins la caixa, i cada dia el drac li donava a menjar perquè engreixés. I el drac, quan va fer un parell de mesos que engreixava, va dir, Toni Grigueu, mostra'm un ditego per un foradego. I en Toni Grigueu, per un forat de la caixa, li passava el dit. I el drac diu, que estàs de magrello! I li segueix donant menjar. I així Antoni va començar a engreixar, però hi va anar una rateta. Agafa la rateta, se posa a jugar. I el drac, al cap d'un parell de mesos més, Toni Garigueu, mostra'm un ditat per un foradat. I en Toni Garigueu ja era, tenia el dit molt gruixat, va agafar la cua de la ratata i li va passar pel forat. El drac, quan va veure la cua de la ratata, diu, que estàs de magrelo, me li torna a donar a menjar, fins que en Toni Garigueu li va fugir la ratata. Repunyem-es. Quan el drac li torna a dir que li mostri un ditet per un foradet, el ditet ja no li va passar. Resulta que obre la caixa i en Toni Garigueu ja estava com un porcell. Repunyem-es el drac. Aquest sí que en farem festa avui. Convidaré tots els amics i m'anarem a menjar davall la barbacana aquella que hi ha en aquelles penyes. Resulta que agafa en Toni Garigueu, el posa dins el sac i parteix per avall, que anava per avall cap a la barbacana. Quan va ser un tros avall, li va agafar caca, li va agafar caguera en el drac. Agafa el sac, el posa allà enmig, se'n va darrere unes mates el drac, es davalla els calçons per fer caca. En Toni Garigueu guaita per un forat del sac, diu, drac de cagareu, escolta, veig! El drac, quan va sentir això, no li volia que li veguessin el cul, perquè sempre el duia molt brut, no s'ho feia anar mai, resulta que se'n va, i se'n va més enfora, i amaga darrere uns oastres. Fa el mateix, es davalla els calçons, i en Toni Garigueu era molt viu, quan es va de començar a davallar els calçons, li diu, drac de cagareu, escolta, veig! I el drac, més enfora, se'n va anar darrere unes urines. I en Toni, quan va veure que el drac era molt enfora, surt del sac, parteix corrents i se'n va anar d'alta una teulada d'un castell que hi havia una muntanya molt altra. El drac, quan va acabar de fer caca, se'n va cap a naixar. Repunyam, es espillo que ja m'ha fuit. Se'n va cap a... on se'n deu anar? I va partir, ho va veure partir i se'n va anar cap a aquest castell que en Toni Garigueu era dalt la teulada d'aquest castell. Arriba el drac en el castell i no va saber pujar. I li diu, Toni Garigueu, digue'm com que has pujat dalt aquesta teulada tan alta. I en Toni Garigueu era molt viu, era molt, i el drac era un poc butxot. I diu, he agafat ribells i ribells i ribells i ribells, he fet un món molt gros i he pujat d'alta aquesta teulada tan alta. El drac se'n va a casa seva, agafa el ribell, se'n va en un vasit, també li demana que els hi deixi, els posa dins el sac, se'n va al castell i comença a posar ribells i ribells i ribells i va fer un món molt gros. Quan va haver fet el món, comença a pujar per amunt i per amunt i per amunt, arriba bon i dalt, els ribells li comencen a morinar i cau i se romp, se fa mal a una cama. Ai, ai, ai, ai, ai, que mal que m'he fet! Ai, ai, ai, ai, que mal que m'he fet! Toni Garigueu, digue'm com has pujat dalt aquesta teulada tan alta. He agafat olles i olles i olles i olles i he fet un bon molt gros i he pujat dalt aquesta teulada tan alta. Se'n torna a anar a la cova a cercar les olles que tenia, no en va tenir prou, se'n va cap a dir un drac de drac que venia, me podria deixar les olles totes les que vulguis, que tenc que anar en que el Sant Toni Garigueu s'ha fet el dalt d'una teulada. Se'n va anar, fa un munt d'olles i va passar ben igual que amb ribells, quan va ser un poc amunt, resulta que cau i se fa molt de mal un braç. Repunyam a la draca, em va fer d'escàndols i ais i gemecs i tot això, i va anar, Toni Garigueu, digue'm com és pujat d'alta aquesta teulada tan alta. I he agafat gerres i gerres i gerres i gerres i he pujat d'alta aquesta teulada tan alta. Resulta que en Toni, el drac va fer el mateix. Se'n va cercar totes les gerres que podia, va fer un munt i va fer el mateix. Quan va ser bon i dalt, cau i se fa mal a l'altra cama, com que ja no va poder caminar. I ben mancoix que anava de salt a braç, en Toni Garigueu va poder davallar, el van deixar estar assollat de vores castell aquest, i si no és mort, encara hi deu ser. I colorito colorado, el següent és acabado.
1: A partir de fer Samili a Mercadal, vas fer altres feines.
0: Sí, vaig fer
1: feina. Explica un poc la feina que vas fer a la pedrera, del
0: sí,
1: toro.
0: Que va començar que jo abans d'anar a Samili, que havia acabat de missatge i no pagava la pena començar un lloguer del camp, ja vaig fer de manobra. I ho vaig fer amb empiris amb un mestre de manobra de ferreries que li deien Pires, i era un cosí d'en Cardona de Mercadal. Era un cosí. I quan jo vaig anar a Samili, a través d'en Pires, aquest que era un cosí d'en Cardona, vaig anar a la Pedrera del Toro, m'entens? I anava els capvespres, quan havia acabat, i els dies que tenia llibres, m'entens? I si te donaven un permís, cap a fer feina corrents, m'entens? Cap a fer feina corrents. I jo feia feina amb en Bernat, Casalí. Érem dos, perquè llavors ell, en Cardona, va muntar la pedrera estès meu. La pedrera de grava, diguéssim. Jo, en aquell edifici que ja ha fet, el van fer estès meu, m'entens? Hi havia una matxicadora, saps que és una matxicadora, una màquina de capolar pedrany, i estava posada allà tota sola, i res, feien carretades, vull dir, per a indústria no en feien prou, i llavors va muntar la pedrera de grava, m'entens? I ja hi havia forasters que ja feien unes, qui en seu sota va dir, que feien barrobins, no vaig saber què era, i no, barrobins és que fan un forat i ponen una càrrega grossa i s'ho quedàvem un barrobí, nosaltres, m'entens? I jo allà a la pedrera del peu del toro, perquè s'ho podrem... Jo ajudava en Bernat a treure lloses, però suposant si tenien prou lloses fetes que la demanda no superés l'oferta, m'entens? Jo anava a ajudar a la pedrera a fer pedrany, a rompre pedrany.
1: Com els atraieu les lloses?
0: Les lloses és una cosa que ho he de sabre i ho he de batucat. La naturalesa fa cicles aquests que geològics, que ara jo ho veig, fa llesques. Aquí es veu que són periòdics de milions d'anys i tot això, es veu s'atura i una altra llesca. I llavors venia enviarxat i amb un perpal, tu agafaves, fes palanca i ho milonçaves una llosa grossíssima, m'entens? Saves així, feien palanca, m'entens? Llavors, sí, per manejar jo, li fotíem ventall i la rompíem. I llavors agafàvem les lloses i destagonàvem per quan venia un camió en carregàvem les lloses, m'entens? Però hi havia... Hi havia fulls, uns més prims, uns més rujats, i nosaltres anàvem triants. M'entens? Quan ens almacenàvem, aquí la prima, aquí la gruixada i aquí la mitjancera. M'entens? I bé, feia bastantes tones allò, devia haver un any.
1: Que és un perpal?
0: És una barra de ferro, llarga, per fer palanca. Quin és cap, com ho diria, que té... Això mateix, per agafar. Per agafar.
1: Té cap pla.
0: Això mateix. Hi havia perpal i manuella. La manuella és una barra de ferro petita, fa la mateixa feina, però amb una mà la podies manejar molt bé. La manuella l'empraves quasi sempre, el perpal, pel gros.
1: I el perpal el manejàveu tot sol o entre sí. Tots dos?
0: No, normalment, quan un té manya i tot això, el manejo la mar de bé. Tot això són tècniques, eh? Jo moltes vegades xerc, vamos, com jo, que dèiem que en aquell temps hi havia molt d'artesans, m'entens? Perquè jo vaig anar a fer feina de sabater, encara vaig veure fer sabaters antics, que hi havia anat a ensenyar-los, d'aquells que per fer un parell de sabates empraven el dia, m'entens? Jo ja no la vaig xocar en aquesta feina, però els sabaters que hi havia allà, sí. El mestre meu, en Antonio Trullol, havia anat a ensenyar-los, no sé quan l'havia fet, però ell era un sabater bo. Un sabater bo vol dir que coneixia tota casta de pell, tota casta de material, sabia tractar de què. I ara tornava dins les lloses, o amb això, que tot té una tècnica, m'entens? Les lloses l'havies de saber agafar, m'entens? I això, jo, en Bernat, som-ho bé d'experiència, m'entens? I jo era l'ajudant, però llavors prestifites en les coses, m'entens? Però igual que llavors a sabata, jo considero que vaig ser un sabater normal, o tal vegada perquè vaig ser mestre sabater o un bon sabater. que llavors de que fa la tècnica, m'entens, i sabrà que tu, perquè n'hi ha qui no arribaran mai a mestres o bon oficial, suposem, i n'hi ha que sí, m'entens?
1: I després de fer de la mili ja comences a...
0: Sí, quan vaig, quan vaig acabar la mili, sí, ara vaig acabar... quan era vaig acabar? El maig, em penso, i vaig començar a sabates per Nadal. Entens? Vaig
1: començar. Amb qui feies de sabater? On vas aprendre?
0: Aquí, Canto de Trullol. N'hi ha fet 40 anys de feina amb ell, m'entens? I llavors hi havia tallers, sabaters antics, hi havia en Carlos Mevi, bueno, sabaters antics, hi havia. Però bueno, llavors van anar evolucionant i llavors de la sabata a sabatilla, sabatilla i les fàbriques, jo he vist tant d'anys, he vist crisis i més crisis i pujades i davallades i tens de posar de feina, de posar de poca, van quebrar i llavors un quan van tornar a seguir llavors ens van dedicar a les barques, però tot d'on era sabata que fèiem, era sabata. I llavors va fer un boom de barca, que aquí tothom duia barques, m'entens? I mira, ens vam aprofitar d'aquell boom, m'entens?
1: I dins la fàbrica de sabates, en el principi quan vas entrar, fèieu feina principalment en sa mà o ja teníeu màquines?
0: Sí, era mà, perquè en teixadora i no n'hi havia un teixador. Vaig veure dur la primera trucadora, la trucadora màquina de una premsa, hi havia, un embarrat, li deien en aquell temps, un embarrat que era que hi havia tres o quatre rodes que per arrascar les sabates, per posar paper anat i tot això, home, ja no havies de fer mà. Anaves a l'embarrat i l'embarrat, bueno, un rodillo elèctric, m'entens? I la premsa també. La premsa, aquestes dues coses, i el cantó, quan hi vaig anar, ja ho tenia, m'entens?
1: I quines condicions de feina eren?
0: Quines condicions? S'esquivia. Jo vaig fer gase, molt d'anys, i vaig fer, m'entens? I, bueno, conflictes, una vegada vam fer una huelga, ara avui no agafaria, m'entens? Perquè llavors, quan hi va haver un desenrotllo gros, bueno, ja ho saps, us mos queixàvem i els moviments que hi va haver en aquell temps. Sí. Conflictes no n'hi va haver, per això no n'hi va haver.
1: I quin horari de feina fèieu?
0: 10 hores. 10 hores i vaig començar 10 cada dia i 5 els dissabtes, 20 més dia. I llavors a poc a poc van anar reduint. I ara els darrers anys ja, sí, em feia 9, m'entens? Feia 8 normals i una de prima. I els dissabtes fa també molt d'anys, no va durar molt d'any no de fer feina els dissabtes, però ells van acabar divendres.
1: Idò, Miquel, Marquès Melià, moltes gràcies per aquesta conversa, sobretot per la rondalla també, que me l'has explicada jo, però que molta gent la podrà sentir. I segur que ara te vindran moltes més coses en el cap, però sí. Bueno, l'ho dit, ben dit està.
0: Ben igual que refrans també, en aquell temps, molt de refrans, m'entens? En sabíem a mi els de refrans d'aquests. Sí,
1: per cada cosa n'hi
0: havia
1: un,
0: que no? Cada cosa hi havia un refrans i també tinc, els he anat apuntant a través dels temps, dir, si no, te passen. Però bueno, això tu els vas sentir perquè refrans en sap tothom.
1: Bueno, no creguis, eh? Ja un altre dia quedarem i ja me'n explicaràs qualcun
0: altre. Mira, no m'ho pensava.
1: Vinga, salut. Adéu.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

0: com una flor d'estiu.
1: Com un ocell sense niu, que me'n dius de la vida, comptant coses

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

juliol de 1644. Les campanes de l'O a rebato tocaven. Per cansolla del lloc, dues naus barbarisques entraren.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ressona.
2: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Pere Bona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
3: Mallorca és el teu nom i el teu rei en jo.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia, bon
1: dia. I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon, en bon magonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja. És molt, és com una frase feta, quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot es dia. Tot es dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot es dia, bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no m'ho agrada, sí, no, i hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no, això no es diu, això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Sí.
2: No, que mos dus, que mos dus avui.
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
3: A London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm. I els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si rellam en català, per tant, els traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, a mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
3: Londres.
0: Ben pronunciat. En català és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirem.
0: Sí, clar, mira, Londres, mira, també costa, a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
3: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
2: Porto.
1: O Porto.
0: I com li dius la majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sisse.
0: Exacte.
2: No és per dur-se contrària, és per coherència.
0: No, és que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, no supos que deu ser... Oporto.
1: Oporto.
0: No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta on no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que m'ho passa, Oporto, no, saps?
2: Ara, quan qualcú de nosaltres digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: No, hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim.
1: Exotopònim.
2: Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Sona bé.
0: Xec, perquè no dius exotopònim.
2: No dius res i ho dius tot.
3: Catallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. Llorejat. No?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entes lliure, he dit, hòstia, llorejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic amb anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Com més, com més coses.
1: Com la Mercedes, salt de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure'ls, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: És a dir, agafant Saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Avui estava fent el cafè, pensava les tòniques que tornen àtones. Què passa? Vols dir amb el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes coses.
2: Això m'agrada, les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones es pronuncien u. En català oriental. Efectivament. Que a vegades jo m'ho perd.
2: En Pedro es llega al matí
1: i pensa
2: quan les os àtones...
1: Pensa un poc en sis, eh? I posa les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posant majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Mercadal
2: A-S. Tal qual. I per això no ho va mostrar ningú. En el seu moment vaig a Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E en majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Va de ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca i seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Gise, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga,
2: home. M'ho hem despistat en seu àtona.
0: Un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En villatina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en villatina.
0: Exacte, en villatina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, molt més.
2: Sento obert això.
0: Amb accent, exacte, segur, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanta.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer una altra que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula.
1: Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la peli en el Tibet, però no, és en el Tibet. I una altra ciutat europea és Helsinki. D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala, és esdrúixola també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però n'hi ha un accent que valgui allà.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals del mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, per això ho sé. Ja està, perdona, sí, sí.
0: És es Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: Yes. No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res.
1: Res,
5: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, amb accent de sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev, perquè aquí també aquí hi ha més complicacions. Però Ucraïna ens ha de quedar ben clar. Igual que Belarus, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS. Belarus. D'acord?
1: Dades que me demolles, tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarus. Belarus.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense
0: exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Dejava el Quinto es castell passant per Villa Carlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins. De vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

de sa rotonda de Ciutadella s'han anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Hi ha algunes espècies de pins amb unes pinyes permanents que romanen tancades durant anys. Només s'obren quan la temperatura és molt elevada. Són un magatzem de llavors que esclataran en totes direccions en cas d'incendi i que mantindran la seva fertilitat després del foc. D'aquesta manera, la planta ha anat seleccionant un mecanisme específic que augmenta la supervivència de la seva espècie. El pi cohabita bé amb la calor, però també s'ha preparat per quan hi ha una ardor excessiva.
1: Època de muda. Capítol 43. Pensar l'ardor.

és com la relació de Menorca amb el turisme. L'illa coexisteix bé amb els visitants, que generen una economia que beneficia la població local. Fins que la turistificació es fa desmesurada, la pressió sobre el territori degrada l'entorn i els seus recursos i la relació amb la població resident perd l'harmonia. Llavors s'entra en la fase de l'ardor i cal preveure, com ho han fet aquests pins, enginys que permetin la pervivència. Això no és tan fàcil com declamar-ho. Ja adverteixen els filòsofs que convé intentar viure d'acord amb allò que es pensa, perquè del contrari se sol acabar pensant en funció de com es viu. En el moment que Menorca deixa de pensar com vol ser, i per tant com vol anar evolucionant, llavors s'ingressa en una fase on els pensaments no són més que adaptacions, cada vegada més desesperades, a una realitat que no desitjàvem, però que s'acaba imposant. Quan les institucions proposen ampliar els aparcaments per combatre el col·lapse de les platges, una de les modificacions del PTI va per aquí, estem davant una realitat que ens pensa. S'abandona la idea de qualitat en l'experiència turística, es renuncia al concepte de capacitat de càrrega i s'abdica del marc de reserva de biosfera. Es posa el territori al servei de l'abús. De forma similar actuen els organismes que ajuden els infractors. Legalitzar unes piscines quan allò que s'havia autoritzat era un estalvi d'aigua d'aqüífer és una genuflexió. Un complex de subordinació que no vol mirar més enllà. És l'esmentada adaptació a la realitat, sense pensar en les conseqüències ni les alternatives. Posar un topall a les possibilitats d'actuació sobre l'illa i els seus recursos no és més que imitar allò que ja fem a la ciutat. El nucli urbà no es pot aparcar a qualsevol lloc. No és permès superar determinades velocitats. Hi ha uns horaris per fer renous importants. Hi ha unes normes per treure els residus. Són limitacions que s'han anat instaurant per fer possible la convivència en condicions dignes. A Menorca fa dècades que creix la pressió humana de l'estiu, evidenciant el problema de l'anomenada desestacionalització turística. Perquè tal vegada aconseguirem afegir turistes a l'inici i al final de la temporada, però estem fracassant per rebaixar els mesos centrals. Pretendre que aquesta dinàmica es pugui sostenir en el temps és, altra vegada, posar les clocades per no veure més enllà dels peus. Els malestars que ja es manifesten a l'illa fan urgent l'aplicació de mesures efectives per topar la punta de l'estiu. I la limitació de vehicles turístics és una mesura factible per aconseguir-ho. Constrenyent els cotxes es pot rebaixar la pressió humana. Una mesura per sobreviure quan l'ardor és excessiva. I per pensar l'illa en tot de trobar-la pensada.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Tronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espant, tots aquests solien dormir a la cova de les Tronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, d'un nitoclòric, que li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren les vespres, almenys eren les tres, i si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pierce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

0: sempre hay sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment...

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Adiu! Com va la bota avui?
2: Millor que la sabata i que l'espardenya.
3: A la roca el sol hi toca.

0: piquen la sal.
1: Som el municipi d'Europa amb més càmpings. 14.000 llits turístics per una població de 10.500 habitants durant tot l'any. Benvinguts i benvingudes a Argelers.
2: Ha polit Argelers, Argelers ras i curt, i no pas com se sent massa sovint, Argelers de la merenda, sens dubte per influència o traducció del complement sur mer, afegit en el topònim oficial afrancesat Argelers-sur-mer, o pronunciat a la catalana Argelers-sur-mer. Aquell afegitó serveix per distingir la comuna nord-catalana d'altres localitats que se diuen Priu, igual, i també per atreure més turistes a la costa rossellonesa. Ara, pel que fa a l'origen del topònim, Argelers, segons el filòleg Joan Coromines, provindria de l'argelaga, o l'argelac, vaja, la planta.
1: Ja que som al terme municipal d'Argelers, també val la pena mencionar altres llocs, més enllà del centre, oi?
2: Oh, ja ho crec. A més del nucli antic, del vilatge, metabé de la platja d'Argelers, trepem dos veïnats principals, que són Tetzó de Vall i el Racú. De fet, al Racú hi va néixer un dels cantautors nord-catalans més destacables, en Jordi Barra. Era l'any 1920.

0: racó lliure i fa bon viure, i Argelers encara més. Tal com diu la dita, i ho veiem des de la passejada dels Pins, molt a prop de la platja, que porta el mateix nom. Estem a ple estiu, i els carrers són plens de gom a gom. La gent es passeja, tot i la calor sufocant. Les famílies s'embuteixen a les terrasses. Els gelats són sempre presents a les mans dels nens i se senten moltes llengües diferents i d'arreu. També veiem els pàrquings plens de cotxes aparcats, amb matrícules de diverses nacionalitats. Si mirem cap a la platja, hi veiem la gent acumulada, com si estiguessin en una llauna de sardines. La teva tovallola toca directament amb la del veí. Aquesta imatge és més difícil de veure a la temporada d'hivern. Ara gaudeixen del sol, de l'estiu i de les seves vacances.
1: Tampoc tenim pas de perdre de vista que en aquestes platges argelesenques hi ven pas fora que la gent que estiueja als càmpings del vilatge i dels rodals a l'entorn. Meta bé hi ha la gent del territori, sobretot de les zones i comarques de l'Albera i del Vallespí. Això fa que hi hagi aquesta gentada pels carrers, places i platges d'Argelers.
2: Vallagostís de l'agost, assedegats d'aigua blava, cap torrat com una fava dins la brasa del sorral. Para-xocs i para-xocs, vallagostís de l'agost, i quan se'n van pensen a l'any que ve, com ha fet vent irant d'una altra banda.

0: propòsit de les platges, aquí, avui, veiem tot de gent estirada, prenent el sol i jugant amb la sorra, sense cap preocupació. Però no fa tants anys, aquestes platges van ser l'escenari d'uns esdeveniments molt més cruels. Es van transformar en camps de refugiats de la Guerra Civil Espanyola, al febrer de l'any 1939. Era ple hivern, feia fred i les ràfegues de tramuntana feien la situació encara més àrdua i dura pels exiliats republicans. L'estat francès no va preveure aquesta riuada de gent que va aparèixer des de l'altra banda de l'Albera. La platja va ser l'únic lloc on els van tancar. Un lloc indigne i inhumà. On ara es pren el sol i es juga amb la sorra, milers de persones innocents hi van deixar la vida. Això va durar fins a finals de l'any 1942.
1: Sembla ben bé foll, boig, perquè fet i fet fa poc temps d'això. És força important que no s'oblidi pas aquell episodi tràgic de la història. Per en saber més sus del tema, se pot visitar, per exemple, el memorial del camp d'Argelers o també, pas massa lluny d'aquí, la maternitat suïssa d'Elna, que va tenir un rol important, capdalt, per salvar i protegir els mainatges naixits i sul punt de néixer en aquell entorn hostil.

I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Perabona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.

0: va ser construïda pel rei Jaume de Mallorca per poder tenir vigilat el pas i la mar. Actualment és un parc natural protegit i s'hi pot fer senderisme i és un bon lloc per fer-hi una excursió familiar. Menys, sobretot, en els dies en què bufa tramuntana.
1: Això segur, i sempre sul territori muntanyenc d'Argelers, a la serra de l'Albera, me al límit amb el terme comunal de Sureda, veieu, vos agradarà anar fins a la capella de Santa Maria del castell d'Ultrera, avui en ruïnes, com el castell del mateix nom, d'Ultrera. S'apunta una bonica passejada amb unes vistes impressionants sus de la Mart i de la plana del Rosselló.

0: Adéu, Feliu, si tornes pas escriu.
1: Surs d'una fulla d'oliu.
2: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i me'ls buides.

0: Che, guapo.
1: Ei, Andrea, com va?
0: Hauríem de quedar. Ja va sent hora de fer la segona temporada de Pistolari, no creus?
1: Just pensava en això. I ja tenc unes quantes cartes. Quedam aquesta setmana.
0: Perfecte. Per cert, felicitats per l'èxit del teu llibre. La mà tancada. Em va encantar. De certa manera, la vaig sentir com una carta directa a l'entranya, a les profunditats del ser. Gràcies.

Per fi hem aconseguit trobar-nos aquí, ara, amb vosaltres. Comencem aquesta segona temporada d'Epistolari Express, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andrea Ollamburu i ens acompanya la part tècnica de veu, investigació i edició en Checkpoints. Oh, yeah.

0: Hem passat un calorós estiu i, tot i que ja és època de que ses fues caiguin i mengem castanyes, més aviat fa ganes d'aprofitar els darrers dies de sol a ses platges menorquines que tant mos estimam. Com us ha anat, si estiu? Heu viscut qualque amor? Qualque trobada furtiva amb sabor a sal? Algun amant de qui encara teniu el sabor a la pell i als llavis? Epistolari mos encanta l'amor. I si és un amor epistolar, pues encara més, ja que d'aquests en queden pocs. Per això, mos agrada cercar entre aquells anys on les cartes eren una manera directa d'expressar els desitjos més candents.
1: Vine a prendre possessió d'aquestes estances escultòriques. Aquí hi ha un voltor esperant pel seu ocell babau, pel seu mussol. Hi ha en mi una vida tal afectiva i física que puc, sense mentir, dir que sóc teva tota, tota. M'has reconquerit de moltes maneres i més que res perquè mai m'havies perdut. Perquè et vaig voler ahir i et voldré demà.
0: Directes i plenes de literatura eren ses cartes que la feminista, novel·lista, periodista i poetessa, entre moltes altres coses, Nemília Pardo Bazán, escrivia al Premi Nobel de Literatura Benito Pérez Galdós.

És entre els anys 1883 i 1887 que daten les primeres cartes que la novel·lista i pionera de moltes coses va escriure en Galdós, època que coincideix on ella just acabava d'enviar a fer Norris al seu marit, en José Quiroga. Qui no us ho perdeu, li havia exigit que es retractés d'uns articles publicats a la premsa, dient que havia d'escollir entre sa literatura o el seu matrimoni. I na Pardo Bazán ho va tenir ben clar.

0: A les primeres cartes, ella es dirigia a en Galdós amb paraules com il·lustre mestre i amic, estimat i respectat mestre, però va haver un moment que la seva amistat va començar a créixer a través de l'intercanvi epistolar. I hi ha qui dirà que va ser casualitat, però com a nosaltres ens agrada creure en l'amor, preferim pensar que va ser una mena de musa l'un per l'altre, ja que coincideix aquest període epistolar amb les publicacions de Fortunata i Jacinta, per part d'ell, i Los Pazos de Ulloa, per part d'ella. Gens malament, eh? L'amor, un cop més, com a motor per la creativitat.
1: Miquinho, el meu tresor, em fan perdre el seny a les teves cartetes. Crec que mai vas escriure amb tanta senzillesa, amb una gràcia més polida i més tendra. No sé les vegades que he llegit aquesta darrera epístola, ni el bé que em va fer, ni quan se'm van humitejar els ulls. Una besada des del fons de l'ànima.

0: és el 1888, on la seva relació i, per tant, les cartes que s'intercanviaven arriben a un clímax encara més candent.
1: Et mossego una galteta i et dono moltes besades per allà, en el front, en el cabell i en la boca, rateta estimada. Sí, jo em fico al llit amb tu i ho faré sempre. I si és per alguna cosa execrable, i do bé, molt bé. Té gust a glòria. I si no, també molt bé. Sempre serà una felicitat immensa que amb tu, i només amb tu, es pot assaborir, perquè tens la gràcia del món i m'agrades més que cap llibre. Jo sí que hauria de renunciar a la lectura i lletrejar-te sols a tu. Quina millor obra entre les teves que el teu esperit bufó, simpàtic i fresc. Vine després. Vine, que em fa falta. Hi ha mil corrents en el meu pensament que només amb tu desafogo. Vine. Santander ja deu estar lleig, fred i gris i avorrit.

0: Val a dir que hi ha tot un entramat ben misteriós al voltant d'aquestes cartes. Existeix un llibre, Miquiño Mío, Cartes a Galdós, que recupera moltes de les cartes que en Emília Pardo Bazán va enviar. Aquest llibre va ser publicat el 2020 per part d'en Juan Manuel Hernández i na Isabel Parreño. Tots dos afirmen que va ser molt difícil accedir als documents.
1: Muy longe da terra querida, pensando no luito que ni la deixi.
0: Però com és que es coneixen més les cartes d'ella que no pas les d'ell? Suposo que us ho estareu demanant. Doncs la veritat és que no està gens clar, però no falten teories al respecte. Na Noelia Adánez, que és dramaturga i sociòloga experta en aquest tema, assegura que el contingut íntim dels missatges i la mirada masclista del món literari d'aquella època podrien ser la clau per entendre que s'hagi volgut preservar l'imatge d'en Galdós, però no passa d'en Emília. I afegeix ella: aquestes cartes no s'han segrestat perquè sí, sinó perquè s'ha pres la decisió política que Galdós sigui reconegut únicament com un cavaller i en Emília sigui coneguda, com ja la va anomenar Clarín a la seva època, com una puta.

va ser el 2020 que un diari va desvetllar que les cartes les havia tingut un acadèmic de la RAE, ja mort des del 1956, però que la seva filla havia corroborat aquesta possessió. Tot i això, assegurava que ja no es trobaven en possessió de la família i apunta que inclús podien haver estat robades. Una altra teoria també apunta a que són els hereus d'en Galdós que tenen part d'aquest epistolari i que estigués al Pazo de Meires. En tot cas, Misteri Schafarderum, tenyit de literatura eròtica i un poc de masclisme de l'època, revesteixen aquestes cartes, fruit de la passió de dos amants i prodigis literaris.

0: Tot i això, també des d'aquí ens fem la pregunta de què passa amb la intimitat? A qui pertany el desig i l'amor que en Emília Pardo Bazán i en Benito Pérez Galdós es van professar mútuament? On comença la història i el coneixement literari comú i on la complicitat i la privacitat de dues persones? Ara, això sí, què en fora queden aquelles formes de lligar en relació a com lliguem actualment? A més d'un o una, mos agradaria rebre una carta que digués...
1: Pànfil del meu cor. En reviu també per llançar-te sobre la vista i els braços i cos tot. T'aixafaré. Després ratllarem dolçament de literatura i de l'acadèmia i d'estupideses. Però abans mossegaré la teva galteta.

Soc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

0: Es llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlic, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Clar. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, clar, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem el de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sona, surti per l'horitzó.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera, Varella. Durant els mesos de març, abril i maig, sol arribar a les nostres platges un organisme ben curiós, la varella, un animal emparentat amb esborms o meduses. En realitat, són molts d'animalets que es junten i formen un disc flotador, ovalat, de color blau elèctric amb una petita vela molt característica. D'aquí que el seu nom científic sigui Velella Velella, d'on deriva el nom menorquí. Se solia dir que la varella provenia de rius d'Itàlia, però això no és cert. Es tracta d'un organisme totalment marí, és a dir, neix, viu i mor a la mà, seguint un complex cicle biològic. Empesa pels vents i els corrents marins, és habitual que arribi de forma massiva a les nostres costes. Quan es corromp, emana una olor forta i desagradable. La varella és inofensiva per a les persones. Només en determinats casos pot causar un poc d'irritació a la pell. Antigament s'emprava com a bromer per anar pescant canya. Es deixava assecar en un lloc ventilat i es guardava. Per fer el bromer, la varella es remuava i després es via de ben picar. De fet, hi ha pesqueres on es pot veure un petit clotet com a resultat d'estones i estones d'haver picat. Els peixos que més se solien agafar eren saupes, càntares i morrudes. Així que ja ho veus, per segons qui, la varella pot resultar una cosa desagradable, però també pot ser un recurs si el sabem aprofitar. En qualsevol cas, la seva arribada és un fenomen natural, un espectacle més

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struck impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com, quan és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser com vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Avui mos acompanya en Bernat Pons, ell és l'amo de Teletí de Dalt, una finca amb molta història, tant arqueològicament xerrant com a nivell de transicions agrícoles. Molt bones, Bernat.
1: Bones tardes.
0: Què és per tu la terra?
1: Bueno, per jo la terra de sempre ha estat una part molt important de la meva vida. Ja que jo, entre que vaig néixer a un poble, vaig néixer a l'O, amb una família que mon pare era una persona molt emprenedora, molt feinanta, molt motivada pels seus reptes que tenia personals, pues, però en canvi, mon mare era una dona del camp. Va néixer al camp, son pare va néixer al camp, se va morir al camp. Un conco que tenia i sa tia vivia en el camp, en sàvia. I jo recordo del lot d'anar allà en l'estiu a fer un mes o fer dos mesos, sempre em va impactar, perquè ells vivien molt aferrats a la terra. Vivien amb un carinyo especial que jo a vegades m'emociono i tot pensar-hi. Mm. Perquè era una vida molt senzilla, molt monòtoma, avui dia podien dir, no tenien llum, com 90% del camp, però vivien de sa terra i per sa terra. Vivien amb un respecte absolut a el que ells havien viscut tota la seva vida. I allò em va impactar indiscutiblement. Després, jo, la meva vida laboral, des de la primera etapa de la meva vida, va ser molt diferent. Però aquell marcatge que vaig tenir del lot, crec que tota la meva vida l'he tingut.
2: Ses Mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

pit s'enterra, que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre l'esperança. Mirau aquest mai...

Aquesta Lota va néixer a Ulloc, devés als anys 50. La seva vida va ser una vida normal, com totes les al·lotes d'aquell temps. Va anar a escola, a cases monges, i va complir amb totes les normes que regien aquell temps. Quan tenia 7 anys, va anar a fer la primera comunió, va continuar estudiant, anava i venia a peu des del lloc fins en el poble. Cada dia, per anar a l'escola, eren 4 quilòmetres. Cada trajecte els feia tant si feia fred com si feia calor, a peu. Va fer fins a tercer grau, que era el que hi havia a l'escola en aquell temps. A ella li hauria agradat estudiar més, però era impensable que una al·lota de lloc anés a estudiar, i per ella l'escola va estar acabada. Però a ella sempre li va agradar molt llegir i escriure.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i Llamburu, i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so. D'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer. Un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Nios de Porquetxades!
1: S'anuncia per Canadà l'edició d'un quàdruple vinil edició super mega deluxe en totes les cançons de Sant Joan gravades fins ara. Inclourà 515 cançons, un llibre de poesia, un assaig sobre perquè segons quines dones no poden anar a Sant Joan, una camisa d'Estrella d'Am i un gos retornable, també.
2: I això que queda per Sant Joan encara, tu ja xerres de Sant Joan.
1: Jo sempre xerro de Sant Joan, ja sempre està en el meu cor, tot i més. L'empresa Ryanair, en un comunicat oficial per... Xxxt, m'agrada aquesta. Anuncia que es farà càrrec del transport públic a Menorca.
3: Molt bé!
1: El bitllet molt Ciutadella només costarà 50 cèntims amb un plus de 837 euros per cada maleta de baix s'assient, tu, allò que fan. El Club Esportiu Migjorn, després de 3 victòries de tercera, prepara el seu salt a ser Champions.
2: Això per l'any que ve, però...
1: El president declara que ja han començat a fer es paperum, passaports, i han iniciat converses amb Xavi Hernández, que cerca feina, m'han dit.
4: Porquetxades! Arriba la quarta temporada de Porquetxades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Comença la funció.

0: Llegeix Llandrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa el seu camí.
2: Deixa'm si estiu i no deixa'm sa mala vida. Tocam ciutat però es moreno no s'esborra. Cada dia més rebel se sap m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Els teus poses cor me forren. Veient pirra per l'eixample que em vas fred encara guai.

0: coffee blow. Amb sa força d'un cap de fibló. Amb sa força d'un cap de fibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: I avui tornem a ser aquí, a Radio Far, amb totes vosaltres, com sempre, acompanyades per sa màgia, sa saviesa i sa bruixeria de ses nostres adorades arizones, na Magdalena Fornaris, na Inés Comelles i na Joana Gunyalons, ses arxifamoses bruixes ciutadallenques de sa saga Fornaris.
1: Exacte, avui som aquí amb elles, efectivament, d'una manera gairebé física o astrofísica i no només espiritual. Perquè ja tenim els estudis amb nosaltres, els protagonistes del programa d'avui, que són els Fornaris, que estan aquí. En Juana, l'ensastre, duo musical de metal, punk, screamo, i bueno, un grup que va heretar i reconvertir l'energia bruixota de la saga Fornaris en música i concepte artístic.
0: I sí, perquè ses Fornaris, ses autèntiques, ses primigènies, ses bruixes, són el seu motor, podríem dir, la seva benzina, amb la qual alimenten tot el seu imaginari creatiu i musical. Més tard en parlarem amb ells. Però no només tindrem avui en es Fornaris aquí amb nosaltres. També hem aprofitat sa ben entesa per entrevistar en Jaume Mascaró.
1: Per si no el coneixeu, en Jaume Mascaró és antropòleg i va ser professor universitari a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona fins a l'any 2008. Hem volgut conversar amb ell perquè ens donés la seva visió com a antropòleg i estudiós del món de la bruixeria a la Menorca de finals del segle XVI, XVII i XVIII.
2: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 72, en el que continuem el nostre viatge espacial, però amb un to no tan seriós, sinó més distès i humorístic. Tancant temporada amb la guia de l'autopista galàctic de Douglas Adams. Una novel·la que no vos farà xapar de riure, però sí que vos esbossarà un somriure durant tota la novel·la. Amb un humor subtil, irònic, fi, anglès, vulgui dir el que vulgui dir això, i, sobretot, que vos revelarà el que és realment important a sa vida. Dur sempre damunt una tua bola. Descobreix com és escoltant el capítol sencer a radiofarmenorca.com i fins a temporada que ve.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

sigo per aquesta autopista notturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cicle se'ns

dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del vers sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

a la veu en el rum-rum del motor, un blur escalfat en un piano sol. Sona l'orgue de la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: i benvinguts una vegada més a Relats, que és el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i des de l'escolta començada de comentada de cançons. Sempre cal que convidat amb el qual puguem comentar aquestes cançons que normalment solen tenir un fil conductor. Avui ho feim des de la perspectiva de la poesia. I és que avui ens acostem a les cançons des d'un punt de vista no només musical, perquè la poesia ha tingut un paper capdalt, tant des d'un punt de vista històric, a que nostre, perquè estem xerrant moltes vegades d'una època de represa cultural en què posar en valor la cultura pròpia, la música popular pròpia, la cultura popular, també ha passat per la creació poètica. La veu dels poetes ha donat molt de valor en aquesta represa cultural. I per això avui tenim el gust de comptar amb nosaltres amb un dels grans poetes del panorama menorquí. Ell és en Pere Gomila. Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Joan Carles, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Si m'ho centrem en el darrer aspecte, estem xerrant de la relació intrínseca de la música i de la poesia, que ha estat una cosa que més o menys sempre, d'alguna manera o no, han anat juntes. Si m'ho remuntam en els segles de l'època medieval, m'ho trobam que els trobadors eren aquelles persones que s'encarregaven de trobar, en català antic, trobar, vinculat al que el significat de s'occitar significava escriure poesies, era compondre poemes, i eren poemes pensats per estar cantant. Llavors aquesta tradició cultural que ja mos ve de tant en fora d'alguna manera es continua.
1: Sí, evidentment, és una tradició que ha continuat tot i que l'hem de mirar un poc les distàncies i tant d'època com culturals. La poesia trobaresca moltes vegades era pensada per estar cantada, la poesia escrita sobretot tant com ha anat passant el temps, ha estat més difícil musicar-la, de fet, perquè és més complex tot, i ja dins el segle XX, per descomptat, des que deixa de banda un poc la mètrica, la rima, encara ho fa més complicat. Així tot, sempre hi ha hagut músics, sobretot en la represa dels anys 70, els primers cantautors, tant Lluís Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet, tots van musicar poemes, fins i tot poemes difícils. Podem pensar, per exemple, en Raimon, com va musicar els poemes d'Ausias Mar, no? Mm-hmm. Era molt complicat.
0: És molt de mèrit, eh?
1: Té molt de mèrit perquè
0: musicar
1: ho hi va
0: reixir
1: molt. Exacte. Mm-hmm. I per tant, sí, hi ha hagut sempre aquesta combinació de poesia i música que ha estat molt productiva, de fet. I en general, en els poetes els hi ha anat bé perquè també ha significat la difusió de la poesia en un àmbit que moltes vegades no hi arriben.
0: Molt bé. Això també ha passat, és cert, a Menorca hi ha hagut poetes que han esdevingut claus per mèrits propis, perquè han estat llegits, però també perquè han estat musicats. Per tant, tenim grans poemes en grans musicacions que mos l'han donat a conèixer. Això es veu, per exemple, molt clar en poetes mallorquins, també. Recordem com Joan Alcover, que fa La Balanguera, o recordem Miquel Costa i Llobera, que fa Lupi de Formentor, que en grans musicacions escrites són poemes que de per si ja tenen una gran vàlua, un gran contingut poètic, però clar, La Balanguera és que ha esdevingut himne de Mallorca.
1: Exacte, i clar, hi ha poemes d'aquests que han arribat a tenir un simbolisme importantíssim, no? Mm-hmm. La Balanguera, el que dius, és esclar, és cas més clar. Mm-hmm. Així tot, sense arribar a tant de poemes emblemàtics, sí, o de poemes musicats de manera tan emblemàtica, sí que en general ha representat un acostament de la poesia a públics que normalment no accedeixen en el llibre escrit. No? I jo crec que això ha ajudat molt a la difusió de determinats poetes. A Menorca, per exemple, un dels poetes que es va començar a musicar de prest, que no era pràcticament conegut, és en Comerciant Gomila, en la feina que va fer en Maria Àngels Urnés, que el va donar a conèixer molt més que aquestes possibilitats reals que hi havia en aquell temps, perquè el llibre tampoc no es trobava, no? I era un poeta que...
0: Tinguem en compte que Omar Singomil, per es públic, va ser un poeta maonès, però que va estar, va viure bona part de la seva vida, la majoria, diguem, d'anys, a Perpinyà.
1: Exacte, ell neix el 1905 i cap en, quan tenia una vintena i escaig d'anys, se'n va viure a Perpinyà, perquè la família ja hi havia emigrat, ell se li va morir a son pare i se'n va anar a viure a Perpinyà. A Menorca ell havia fet obra artística, obra plàstica, havia fet pintura, però comença a escriure a Perpinyà poesia i tota obra poètica la produeix a Perpinyà. I a més amb autoedicions que després no es van distribuir. Per tant, era molt difícil que es conegués.
0: El franquisme tampoc no posava facilitats per fer córrer llibres de poemes que vinguessin, que estiguessin publicats i editats d'aquesta manera a França. Llavors un poeta com Omar Singomil es fa conegut gràcies en bona part també a la musicació que fa en Maria Àngels Gornès. I aquest és un cas que a Menorca és molt clar. A fora han xerrat de Joan Alcover, de Miquel Costa i Llobera. En el cas català tenim poetes com Pere Quart, Salvà Papasseit, Miquel Martí Pol, Joan Maragall, Jacint Verdaguer, Ausias Mar, que ja n'hem xerrat, Salvador Espriu, són autors que tenen musicacions molt polides, i en el cas espanyol, Charanda Machado, Lorca, Cernuda, Miguel Hernández, vull dir que tots els pobles tenen els seus poetes que han acabat sent musicats. I això mos vincula un poc de ple, perquè qui mos escolti estigui acostumat a aquest programa que xerra de música tradicional, que té a veure, no? La música tradicional, que és una música que no té autor, o que com a mínim no el coneixem i que s'ha transmès amb el llenguatge de la musicació dels poemes. I és perquè d'alguna manera els poetes també representen o volen representar el poble, l'esperit del poble. I per això el llenguatge de la música popular acaba vestint aquests poetes.
1: Sí, aquests efectivament. És important pensar també que els poetes també veuen de la cultura, de la poesia, de la cultura popular, no? No tan sols amb els continguts, sinó també moltes vegades en la reproducció de formes que han estat molt productives en la poesia popular, per exemple, els romans, per exemple, estrofes en una mètrica de set síl·labes, no? Septasíl·laba, que és, diguéssim, la mètrica més usada en la poesia popular, o poetes que directament s'inspiren en poesia popular, per exemple, a Menorca, Joan López, que té una obra molt diversa i molt que toca molt de temes, una part està clarament inspirada en la poesia popular. Podríem dir, per exemple, la generació del 27, García Lorca, per exemple, també té molta inspiració en poesia popular. No?
0: El cançoner aquell gitano.
1: Exacte.
0: És un poc un font d'inspiració de molta de la poesia. Efectivament, la generació del 27 treballa un poc amb aquesta línia. I per tant, la música d'arrel vesteix aquests poemes que a la vegada també han begut de la tradició. Aparentment són conceptes oposats, perquè la música que musica poesia és música d'autor, però trobam tot aquest traspàs. Hem xerrat d'Anna Maria Àngels Gornès, i en xerrat d'en Omar Singomil, i crec que és un bon moment per juntar aquestes dues realitats, perquè xerrant d'Anna Maria Àngels és una autora que sobretot comença amb la seva obra, primer de tot en part popular també, es dedica a refer algunes cançons tradicionals, però molt prest comença a musicar poemes que són de diferents autors i es fixa molt precisament en Omar Singomil. I estem parlant que els primers discos seus, que són cap als anys 70, si no vaig mal errat, música ja poemes d'aquest autor. I ara escoltarem un poema precisament de Gumersind Gumila, que es diu A les 8 del matí, que és un poema que és molt visual, perquè aquest A les 8 del matí veiem ses barques com són, com descansen tranquil·les damunt la mà, i aquesta imatge idíl·lica preciosa, amb aquesta musicació de Maria Àngels Gornés, mos ofereix un producte tan vell com aquest.

0: Crec que han quedat afectats per aquesta cançó.
1: És un poema, preciós que, que els mallorquins podem viure molt, no? Però de fet ell l'escriu a Coll Lliure, o tenim present Coll Lliure, no? Però

0: a base del públic general, eh? I a vegades agafar un poema que pugui tenir aquesta vivència tan clara, tan nítida bueno, i tan emocional, com és aquest d'identificar-se amb una escena molt, molt específica com aquesta de les 8 del matí, tan marinera, en ses barques que es desperten, els fiets que varen amb pan ventresca. I a més amb aquesta música que, com abans comentàvem, recorda tant aquesta senzillesa popular, aquesta guitarra tan ben tocada, tan senzilla a la vegada.
1: Sí, és la puresa aquesta, no, del que dius, no, de l'expressió primera de la música, no, de la música popular. De fet, jo en els anys 76 que van fundar un grup de poetes que volien fer recitals, justament allò que ens va interessar quan van cercar músics, i d'aquí neix Traginada, Traginada tal
0: estem
1: com ho coneixem.
0: Estem xerrant des Mussol.
1: Des Mussol.
0: Mussol era un grup de poetes que sí. Es van ajuntar per donar un valor a la poesia.
1: Poetes i artistes, perquè també hi havia pintors, hi havia en Pere Pons, hi havia en Pacífic Camps, en Francesc Calvet. Bé, van cercar, quan van voler que hi hagués música, justament van voler connectar amb la música popular. I bueno, aquí va formar després, es va originar en principi eren tres, després es va formar tal com el coneixem, gràcies un poc a aquest interès que van tenir per recuperar la música popular que en aquell temps, amb el franquisme, també havia quedat molt estereotipada en grups folclòrics, diguéssim, no? I la volien fer viure més. I lligava molt amb una poesia que no tenia gaire cosa a veure tampoc amb la música popular, però sempre hi ha hagut aquest
0: vincle. Aquest vincle, perquè hi és. Sí. De fet, es traspua molt amb aquesta cançó. Podem fer un vot generacional, perquè na Maria Àngels Gornès va tenir descendència i va tenir un fill, que és en Guillem Sol de Vila, que és un músic espectacular, crec que és dels grans músics menorquins, tot i que no sigui dels més famosos, però les seves composicions sempre són una delícia absoluta. Per tant, d'alguna manera ha begut també de sa mare i de sa feina que va fer, i també ha continuat, a part de ses composicions pròpies i lletres pròpies que fa, musicar poetes. I així com estàvem parlant de la senzillesa dels poemes, també va saber fer una altra cosa que és molt difícil, que són poemes que ja són més complexos, tenen més intensitat poètica i de composició, amb una música una mica més actual, perquè no deixa de tenir aquell regust també de música popular. I això és el que passa amb en Guillem Sol de Vila i un dels altres poetes també importants del panorama menorquí, que és en Pons Pons. De fet, Guillem Sol de Vila va fer un disc que es deia Nura, que bàsicament allò que feia era musicar poemes del poeta Laurenc, i aquesta cançó especialment es diu Godotus, i anem a escoltar-la.

0: Molt bé. És una cançó llarga aquesta, com el poema, que és llarg. I vincula un poc tot, eh? És una passa un poc més enfora, parteix de la menorquinitat, i també d'aquest ressò, que d'alguna manera m'ho recorda la música popular, per fer una passa més enllà. Perquè des de Montgofre, aquest és l'origen del poema, des de la sensació d'estar des de la teva terra, en solidaritat amb totes les coses que passen al món. Parla de Ruanda, parla de Sarajevo, de totes aquestes coses.
1: Bé, Nura en si és un dels grans llibres d'un gran poeta. Vull dir que és un llibre que recull una infinitat de coses, no? I això que dius, partint d'aquesta mirada local cap al món i cap a totes aquelles coses, tots aquells conflictes, totes aquelles coses que passen al món. Per això en Guillem aquí va fer un treball extraordinari. En tot el disc. Aquesta cançó especialment, tal vegada perquè és aquell més interpretat també, perquè moltes vegades quan interpreta fragments interpreta odotus, no? Però tot el disc en si em va semblar un treball extraordinari. És una poesia molt profunda que parla de moltes coses, però també pot ajudar musicalment perquè són versos que tenen una mètrica de 12 síl·labes però ternària, amb accents molt marcats, i això tal vegada pot ajudar també el músic a l'hora de composar, de compondre una peça.
0: No sempre és fàcil musicar poemes, eh? Si qui m'ho han dedicat i ho han provat de fer, hi ha poemes que són molt complicats.
1: Exacte, sí.
0: I Guillem Soldevila en aquest cas va fer una feina molt reeixida, musicant aquest poema, que és tot un repte, no? Poemes com els de Pons Pons, que no tenen rima, que solen tenir mètrica normalment, sí, però no sempre és una mètrica fàcil, perquè ens podem trobar en versos molt llargs, per exemple.
1: Sí, aquests són llargs, de fet. Però clar, en ser ritme ternari jo crec que ajuda un poc.
0: Ajuda molt. Molt bé. Un altre autor també actual que s'ha atracat a un dels grans poetes i referents, i també en certa manera crec que m'agradaria fer un homenatge en aquest programa, en el poeta del qual parlarem ara, que és en Pere Xerxa. Pere Xerxa és el pseudònim de Joan López Casasnovas, un intel·lectual menorquí de gran volada que està present sempre en totes les lluites culturals, socials de la nostra illa, i com a poeta també va ser present en aquest moment de represa cultural, i els seus poemes a més estan molt lligats també amb la cultura popular. Abans en xerraves, Pere, que hi ha molt d'espai, es noten els seus poemes que veuen d'aquesta cultura popular, i molt de poetes de poemes seus tenen aquesta mètrica tan popular i rica a la vegada, que fa que segons quins poemes puguin ser més fàcils d'interpretar. M'atreviria a dir que Pere Xerxa ha estat dels poetes més musicats, molts autors han decidit musicar. La Maria Àngels Gornès també va musicar, en Guillem Soldevila també ha musicat Pere Xerxa, també ha musicat Pere Xerxa Crit Junico, Salvaida, infinitat d'autors musicals.
1: Sí, és això que dius, no? Que ell té una part de poesia que veu molt de la cultura popular i de les formes de la cultura popular. Per exemple, ell empra moltes romans, que més llarg o més curt, però la forma de romans se diu molt en la música popular, que és la que ha emprat sempre, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit, tant com a mètrica com els poemes que té rimats afavorien aquesta la composició musical de molts dels seus poemes. I bé, ara aprofit per dir una primícia, no? Que s'acaba de publicar el primer volum de l'obra poètica d'en Joan López.
0: Que bé.
1: És un projecte que vaig començar jo, després s'hi va juntar en Xef Florit, i de fet és obra completa.
0: I és el primer volum.
1: Sí, ho ha dit a l'editorial Moll, i va trobar que ho havia fet en dos volums perquè ell té molta obra inèdita i hauria estat un volum molt, molt grosset. I el primer volum conté els quatre llibres que va publicar, i el segon volum serà tota la resta d'obra.
0: Obra que està musicada.
1: Que està musicada, publicada en revistes o completament inèdita.
0: Molt bé.
1: Perquè en parlaven, aprofit, perquè el primer ja ha sortit ara, el presentarem prest.
0: Molt bé. Perfecte. I donem a escoltar un d'aquests poemes. També ha estat difícil, s'ha de dir, fer sa tria. I un dels autors que l'ha publicat darrerament, té un disc prou recent, és de Crit Junico, que va fer un disc que es deia Cançons de Xarxa, i que són tot poemes de Pere Xarxa, Joan López Casasnovas. I a més de cantar, d'interpretar aquesta cançó en Crit Junico, ell el que va fer va ser ajudar-se d'altres artistes que col·laboren en aquest disc. Estem parlant d'artistes com la Rita Barber, com en Frank, de Pèl de Gall, etc. I Sergi Cleofé. I aquesta cançó que interpretarem, que escoltarem ara, es diu Llum de Lluna, i la canta juntament amb la Rita Barber. Vull que l'escolteu perquè també és molt polida.

0: Molt bé, guapa, eh?
1: Sí, molt. També ha fet una molt bona feina, és un disc també que li ha sortit molt bé i que, a més, en tota la diversitat aquesta de músics que l'ajuden, li dona molta riquesa.
2: Músics cantants i músics instrumentistes, eh? Aquí sentim un llaüt, que és Antoni Pastor, que li dona aquesta vida. De fet, una observació que crec que mos enllaça molt bé amb el que estem dient, en Crit Junico no és un autor de música tradicional, ni de música folk, o d'aquest estil de música més mediterrània. El tenim vinculat com a autor de música rock, sobretot, com quan va ser cantant de Ja t'ho diré, i quan has fet Vida en solitari. Però quan ha hagut de musicar per a xarxa, allò natural que li ha sortit ha estat tirar i beure d'aquesta música més mediterrània de tradició d'arrel, i crec que diu molt de com mos atracam a la poesia dels nostres autors. Per a xarxa, és un autor, ja n'hem xerrat, té aquests poemes que mos arriben tant al cor, i clar, la manera natural de fer-les arribar és així, no? Amb aquesta música així de caires tan populars.
1: Sí, jo crec que sí, el caràcter de la poesia d'en Joan López o d'en Pere Xerxa, jo crec que exigia un tipus de música així. D'una altra manera no sé com hauria pogut casar-ho, no? I per tant jo crec que ha estat, com tu dius, el camí natural que ha empès en Crit Junico a optar per una música ja més acostada en el caràcter de la música, diguéssim, més d'arrel, no?
2: I en aquest cas, comptar amb la Rita Barbea, una veu alaurenca espectacular, tan dolça, que dona aquest toc lunar a la cançó, que es diu precisament Llum de Lluna. Molt bé. I seguim amb una altra cançó, perquè si tenim avui en Pere Gomila és perquè, a part, bé, bàsicament és pel seu paper de poeta. Ell és també un dels grans poetes del nostre panorama menorquí, i alguns dels seus poemes també ha estat musicat precisament per na Maria Àngels Gornès, també per en Guillem Sol de Vila,
1: sí, també.
2: Que se n'estaven xerrant. Na Maria Àngels Gornès també va saber trobar aquest filó, així que traspua una altra vegada en aquesta música d'arrel, perquè el títol del poema i de la cançó es diu Nocturn per una illa, venint de la lluna i continuàvem amb aquest àmbit nocturn, segurament perquè la nit mos dona per pensar la nostra illa, i pensar la nostra illa es fa també amb aquesta música que mos arriba i que fa així.

0: Que bé, eh? Sembla que està pensat perquè m'ho caigui aquesta llàgrima quan acaba la cançó.
1: Sí, és un dels primers poemes que vaig escriure, és fi també d'una època determinada, no? De la recuperació de tantes coses, de la reivindicació de la identitat menorquina, de la pàtria. I també és el primer poema que em va musicar en Maria Àngels. Bé, realment per un poeta, si tens aquesta sensibilitat, sobretot musical, que te musiquin un poema i que ho facin tan bé com ho fan ells, és un regal.
0: És un honor. Aquesta pregunta, tu quan fas un poema, el penses d'una manera, no? I de fet no el penses cantat. No? Però, clar, quan el musiquen, pren una dimensió nova. Llavors, aquell fill teu es vesteix d'una nova manera i passa a ser una mica diferent. No?
1: Sí,
0: quina sensació
1: exacte,
0: té el creador del poema?
1: És la primera vegada que sents un poema musical, sempre hi ha una sensació estranya, no? Perquè es transforma. No? No és exactament allò que tu havies fet, però aquesta transformació moltes vegades també representa un enriquiment, i això també és important i s'agraeix, no? Hi ha poetes que no els agrada gaire.
0: No, coneixes casos.
1: Per exemple, Mallarmé deia que el poema ja té la seva música, que no hi fa falta posar-hi més músiques, no? Una vegada que li van musicar un poema i va dir... Però jo crec que en general hi ha poetes que quan comentat o quan tractat, jo crec que un poeta se sent honorat, que se li fan una musicació ben feta, i si es canta bé, i si t'interpreta bé, jo crec que sempre és un honor, no? I és una satisfacció i una projecció, com deia abans, cap a un públic molt divers.
0: Com a públic general, un públic que potser no es llegirà un llibre de poemes,
1: exacte,
0: però sí que escoltarà una cançó i li haurà agradat aquell poema.
1: Efectivament.
0: Però cert que és un risc. Podria passar que el poeta no s'ha sentit gens identificat amb la música que li posen.
1: Pot passar, també.
0: Podria passar. Clar, ja ara m'han recordat una vegada, abans he xerrat de Raimon, que musicava Ausias Marc. No sabrem si a Ausias Marc li hauria agradat o no li hauria agradat. No. Es fa molt difícil, és un poeta del segle XV. Però sí que li vaig sentir una vegada una crítica d'un autor que trobava que era com a massa frívola la versió de Veles i Vents, excessivament romanticoide i que no feia honor en el pes que tenia la poesia del segle XV. Bé, valoracions a banda, bueno, també hi ha aquest risc, no? No sé si estàs d'acord amb aquesta valoració o no. A mi m'agrada particularment Veles i Vents.
1: Efectivament, hi ha aquest risc.
0: Però aquesta
1: però jo no estaria d'acord amb aquesta valoració. Mira, Ausias Marc, un poeta del segle XV que molt poca gent haurà llegit, perquè no és una poesia fàcil, Ausias Marc, és una poesia molt complexa. És un dels grans poetes, no només del seu temps, sinó de tots...
0: Europeus del segle XV.
1: De totes les èpoques. Ausias Marc té una poesia extraordinària, però no és fàcil. I més amb un llenguatge sense adaptar, perquè avui en dia jo no m'agrada gaire les adaptacions que es fan en el català modern, però entenc que també és una manera de fer arribar els clàssics en el públic. Però que un clàssic com Ausias Marc pugui tenir aquesta projecció, jo em sembla que va ser important, va donar a conèixer Ausias Marc a molta gent. I Veles i Vents sí que és cert que si vols té un... com a cançó jo m'agrada.
0: És guapa.
1: Està molt ben, per mi està molt ben aconseguida i a més te queda molt dins. És molt fàcil de memoritzar
0: aquella melodia.
1: En la melodia de que li va posar Raimon, se digui o no molt amb el caràcter del poema. En certa manera també és un poema de desig i d'esperança, Veles i Vents.
0: És la funció també que fan els romanços de la música tradicional, que és perpetuar una història, una cançó, en aquest cas és una història, Veles i Vents no és una història, no és narratiu, però perpetuar una història a partir d'una melodia que s'enganxi. I xerrant de clàssics, ja acabarem el programa amb aquesta darrera cançó, un dels clàssics menorquins és Àngel Ros i Pablo, és l'autor més antic des que presentam avui, és un autor destombant del segle XIX cap al segle XX, per tant, tant veu de la Renaixença com veu d'una incipient modernitat. Ell va viure els anys del modernisme, tot i que no en veu gaire del modernisme, però... té un dels poemes que no està musicat només per un artista, però que podria ser fàcilment un himne de Menorca, perquè parla, es diu Pàtria, i xerra de sa pàtria menorquina, i és aquesta visió que hem vist tots, comença el poema visibilitzant Menorca des de s'arribada, recordant que Àngel Ruiz i Pablo era menorquí, però vivia a cavall en Barcelona,
1: a viure a Barcelona, sí.
0: I llavors sa tornada en vaixell visibilitzant sa costa menorquina deixa entreveure aquesta aquesta unió amb sa seva terra, i que transporta molt bé aquest poema. I hem triat una versió que va fer Subaida, un grup folk del qual vaig formar part particularment, i que canta Anna Ferrer, una de les artistes també que avui dia té més nom del panorama illenc, de la música d'arrel, però no només de Menorca, està actuant per tot. Es diu de Sant Antoni mateix, va fer una actuació, pel que compten les crítiques, sublim a l'Auditori de Barcelona. I però això són els inicis d'Anna Ferrer. Anna Ferrer devia tenir uns 16 anys quan va cantar aquesta cançó, i deixem-la per la posteritat per acabar aquest programa. Pàtria.

0: I així fa aquesta preciosa cançó, aquest preciós poema d'Àngel Rus i Pablo, que m'ho transmet a tantes coses, no? Evoca aquesta illa, aquesta pàtria que la viu no com sa pàtria defensar amb ses armes, com a vegades es viu això, sinó des de s'estima. Seria com una màtria, gairebé, més que una pàtria.
1: Sí, efectivament, i és una cançó que us va quedar preciosa. És un plaer escoltar-la sempre. Rus i Pablo va tenir una vida bastant difícil, una vida complicada, i ell va començar, a part de seguir terra, que també s'ha musicat, i és el primer poema que va escriure en català quan tenia 18 anys, és l'únic que està escrit en article salat. I després ell, la producció seva poètica és en castellà, però és una poesia que realment no té valor, no perquè sigui escrita en castellà, sinó perquè realment veu d'unes fonts que ja han passat, d'unes fonts romàntiques, amb una imitació d'una poesia grandiloquent que no... Quan escriu en català, en canvi, és molt més íntim, molt més sincer.
0: Connecta amb la seva intimitat.
1: Intimitat, i exacte. I alguns d'aquests poemes de maduresa els va escriure mentre velava el seu fill malalt, en Manel, que se li va morir, i té aquest sentit també de nostàlgia, de recordar un illa aquell. L'any 1911, quan hi va haver el crac a Menorca, que ell feia feina en el banc d'Amor, se'l va acusar injustament que havia tingut ell a veure amb desfals i coses així. I va ser quan va quedar a viure a Barcelona i va tornar només una vegada a Menorca i mig d'amagat quan es va casar una filla. Per tant, aquesta visió que té ja d'una època difícil que viu a Barcelona amb el fill malalt, molt d'aquests poemes en català tenen aquest sentiment profund, no? Mm-hmm. També aquest sentiment d'enyorança i de veure aquest illa com aquesta pàtria. Això, amb nostàlgia, no?
0: Amb nostàlgia, sa pàtria a còpia de conèixer-la, eh? Conec ses penyes brascades, conec es cant, conec es glosadors, conec aquelles tantes coses que me la fan meva.
1: I, de fet, ell veu bastant de la poesia de Costa i Llobera de Joan Alcover. Hi ha poemes seus, com Menorca mateix, que recorda molt l'Opí de Formentó. No? Hi ha aquest arrelament també. El que tu deies, aquesta mirada cap a la pàtria, però amb un sentit d'amor, d'estimació.
0: Molt bé. I fins aquí ha arribat el programa d'avui. Ha estat un plaer conversar amb en Pere Gomila, que ha estat amb nosaltres, que ens ha ajudat a comentar aquestes cançons i aquests poemes. I res, vull agrair que hagis vingut.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Ha estat un plaer poder estar amb altres aquí.
0: I ens tornem a veure amb el pròxim Arrelats. Gràcies a tothom.

0: La combinació d'interessos mou bona part dels processos essencials que permeten la vida al planeta. Els humans, proclius a generar un món propi, fem realitats socials que cada vegada semblen surrealistes.
1: Època de muda.
2: Capítol 31. Interès en general.
0: La primavera d'enguany brinda prou aigua a les plantes de cicle curt. Per això el camp va ple de flors. Un gran escenari per contemplar com es mouen els actors de la vida. Si observem amb deteniment l'estesa floral, en un camp no fumigat, hi trobarem abelles silvestres i domèstiques, erugues i papallones, aranyes i mosques. Tothom exercint el seu interès per interactuar amb les flors. Moltes vegades es tracta d'un interès compartit, on l'abella solitària aconsegueix nèctar per alimentar les cries que alberga dins d'una tija buida. La flor, en compensació, intercanviarà la polseta del pol·len. De vegades, la permuta no resulta tan evident. És el cas de les preses que captura l'aranya que habita entre els pètals, que noten de sobte els quelícers del depredador. Tot i així, els experts diuen que també en els processos de caça entre animals hi ha conseqüències virtuoses per al medi. És l'efecte de moviment constant d'aquells que temen ser capturats. Això es veu molt bé en els herbívors salvatges, que sempre es mouen i ho fan en grups compactes per defensar-se millor dels que els aguaiten. D'aquesta manera no esgoten mai la pastura i distribueixen de manera idònia els excrements. L'herba torna a ser-hi al cap d'uns mesos sense necessitat de sembrar-hi res. Els pagesos, que han après a aprofitar aquest procés natural, intenten que el seu bestiar es comporti de manera similar, a base de parcel·lar les tanques en subdivisions més petites, on els animals hi fan poc temps i no hi tornen fins passades prou setmanes. L'interès del pagès aquí és aprofitar millor la pastura, adobar els terrenys sense ús de maquinària i, en ocasions, reduir també la necessitat de llaurar. Sistemes manco intensius i més rendibles, molt amables amb el medi. En altres tipus d'activitats, però, els efectes no sempre són diàfans. Per saber les bondats o defectes d'un projecte que qualcú dissenya per intervenir al territori, se sol fer un tràmit d'anàlisi i exposició al públic. Si es considera molt estratègic, pot ser també declarat d'interès general. A Menorca tenim casos gloriosos en què s'ha abusat d'aquest mecanisme, pensat originàriament per temes evidents. Una escola, un dipòsit contra incendis... Ha tancat el parc aquàtic que va ser declarat d'interès general amb l'argument que ajudaria a desestacionalitzar el turisme. El jutge no s'ho va empassar. Però tot fa tema que es puguin repetir casos similars. L'actual govern balear va modificar a la primera ocasió la definició de l'interès general. S'ha esborrat la frase que deia que la iniciativa ha de transcendir els mers interessos individuals. La palanca torna a ser delicada. Ha plogut bé per les flors, però no tant per a les zones humides o els aqüífers. Als terrenys on el bestiar no rep químics, solen abundar els escarabats, que transformen les boines en nutrients, fan galeries per sota i enterren bolles que alimentaran els seus descendents. Aquí l'aigua hi entra amb més facilitat. Més vegades del que pot semblar, els interessos humans coincideixen amb els de la natura.
1: Època de muda.
2: Textos, Miquel Camps.
1: Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Bones! Açò és Saltrabou de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7ena Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si l'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltrabou de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través del glosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió

0: transmissió oral, però vull tractar amb un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Estimadíssimes oientes i oients de Ràdio Far, jo sóc en Cristòfol Pons i aquest és el programa Càpsules d'Art, un programa dedicat a l'art on fem entrevistes a artistes de Silla. Conversam amb els artistes sobre els seus treballs, però a banda de rellar sobre la seva pròpia praxis, també volen saber què en pensen elles o ells sobre temes més vinculats a l'àmbit cultural, de Silla o en general. Aquest és un programa que pretén anar de lo local a lo global, un programa de caràcter polític i radical.

0: La frase sense com obert el programa d'avui és de na Mary Beard. Na Beard és una de les docents intel·lectuals britàniques més influents de l'actualitat. És, a més, una destacada feminista que ha defensat la veu pública de les dones. M'ho serveix per presentar l'entrevistada d'avui. Ella és na Laura Marte. Na Laura Marte és artista visual i investigadora. Ha estudiat Belles Arts i Gestió Cultural a la Universitat de Barcelona i un màster en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere a la Universitat de les Illes Balears. Na Laura fa feina en projectes, no obres, dins l'àmbit relacional i participatiu. Això vol dir que els seus projectes s'articulen mitjançant pràctiques col·laboratives amb col·lectius socials i, sobretot, de caràcter feminista. Seria molt llarg relatar i detallar tot el currículum de na Laura, però direm que recentment ha exposat individualment en el casal Solleric de Palma amb el seu projecte en col·laboració amb l'Esquelis Unión Balear, que té per títol Exposades però invisibles, efectes i aliances entorn de l'art. A banda dels seus treballs artístics, na Laura Marte també participa activament de moviments socials. Ha estat presidenta de l'AVI, Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears, i des del 2020 és codelegada territorial de l'associació MAF, Mujeres en las Artes Visuales. L'any 2021 va col·laborar juntament amb en Jaume Reus en el Pla d'Exposicions del Consell Insular. Recordar que no va poder participar i que podreu escoltar el programa gravat a la pàgina web de Radio Far. Així, per tant, avui ens centrem exclusivament en el seu treball artístic, el de na Laura Marte. Fetes les presentacions, començam.
1: Ahora que ha quedado claro, nos vamos a... ¡A ningún sitio, porque seguimos en Mallorca!
2: ¡Dora, Dora, Dora, la exploradora! ¡Dora!
1: Pero esta vez vamos al consell de la isla, al que también se le han echado encima los rojos. No te guiris, de Stinky People, por haber eliminado de su web un cómic en el que se visibilizaba la mala situación laboral de las Kellys. Kellys, women de los hoteles que más se cleaning, solo se quejin. A ver, niños, niños... ¿Está mal censurar libros rojeras que van en contra del buen empresario hostelero?
3: ¡No!
1: ¿Queréis que hagamos una excursión al campo y la hoguera la avivemos con libros comunistas?
3: ¡Sí!
1: ¡All right! Y el que quiera puede llevar también los libros del colegio que también quieren adoctrinaros. Y ahora sí que...
0: I ara sí, després d'haver escoltat aquest àudio, començant l'entrevista amb na Laura. Na Laura no ha pogut assistir presencialment a l'estudi de gravació d'Esfar Cultural perquè viu a Mallorca. És el que hem anat repetint al llarg del programa, entrevistar amb artistes de Silla o en certa vinculació amb aquesta. I na Laura va viure 10 anys a Ciutadella. I, de fet, crec que té casa aquí i ve de tant en tant. Així tot, però, la tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, Laura.
4: Hola, Tòfol. Com va?
0: Bé, molt bé. Tu com estàs?
4: Molt bé, contenta de xerrar amb tu.
0: Laura, si et sembla bé, abans de començar a ratllar sobre el teu treball, m'agradaria que m'ho expliquessis un poquet el que és l'art contextual, que és la categoria en la que ens podríem emmarcar dins les teues pràctiques. El que crec que és interessant de poder ratllar amb una artista vinculada a Menorca és que dins l'àmbit artístic menorquí no hi ha gairebé ningú, o que jo sapi, no hi ha ningú que practiqui aquest tipus d'art. O, com a mínim, de la manera que ho fas tu. Te sabria greu fer-mos 4 cèntims de so que és art contextual?
4: Bé, jo faig feina... que no hi ha ningú que faig feina amb aquest tema. No, és complicat, eh? El que faig feina jo és com una mescla, diguéssim, de art conceptual, val? Un poc que neix a les idees des de dalt, no? De les segones vanguardes, i faria com a... Bueno, pues, tenc com a un parell, diguéssim, d'estètiques artístiques que m'interessen. No? Una d'elles, com has dit, és en Paul Ardén, de l'art contextual, que el que m'interessa és això, no? Fer una feina directa amb el subjecte. que he de representar. Després també tinc un altre que també es fa feina amb el subjecte directe és l'estètica relacional que descriu en Nicolás Bourriaud. I d'una altra banda també tenim l'arte útil, que això és com, bueno, ja és un poc més modern, els altres un poc més vintage, dels anys 90, l'arte útil que planteja la Tània Bruguera. I tot és una manera que és com un art polític i que fa feina en ses persones.
0: Arte útil.
4: Les persones en ses que vull treballar. Digues, sí.
0: Ah, no, perdona, no, només anava a dir que no ho havia sentit mai.
4: Sí, la Tània Bruguera, de Cuba, clar. Art útil se refereix, com diu ella, bueno, tu, a mi, igual que art relacional jo, i art contextual, no sóc com a 100%, val? Però sí que m'amoc amb aquestes estètiques a l'hora de plantejar un projecte. No? Art útil, el que diu la Tània és que quan fas un projecte artístic, lo xulo, bueno, ha d'estar com enfocat, no?, a que pugui canviar alguna llei entre d'elles, no?, que fa incidència en el context polític, en el context legislatiu, i que pugui tenir incidència. Jo crec que més o manco, les feines que faig sí que tenen relació, perquè, per això, perquè tenen incidència en els mitjans, alguns també, doncs sí, no?, canviant lleis del tot, però bueno, crec que sí fan incidència. Però ja t'he dit que també té com a moltes clàusules i tal, i no les agafo totes perquè també és molt, molt difícil, no? I al final, si vols fer feina en el món de l'art, també has de tenir certa llibertat. Però sí que són uns pilars, aquests.
0: Que xulo, són uns referents. Sí. Té d'alguna manera incidència jurídica, idò.
4: Sí. Sí.
0: Si vols anar directament a l'esgrà, de fet, un dels teus treballs més destacats o des que se n'ha fet més ressò i que té bastanta cosa representativa de Qatar, com us explicaves, és el de Las Kellys.
4: Uh-huh.
0: És una col·laboració amb el col·lectiu Las Kellys Unión Baleares.
4: Uh-huh.
0: Com us pots explicar així en termes generals de què va el projecte?
4: Uh-huh. Bueno, jo abans de Las Kellys ja havia treballat amb un col·lectiu de dones que havien patit violència de gènere i vaig fer un taller que se deia Feminisme, Empoderament i Creativitat. Val? I vaig veure que va anar molt bé, no? Perquè justament a partir de fer aquest taller amb 12 dones se van com independitzar amb un nom que van trobar en el taller, que se deia Venus sense cànon, i són dones que han patit violència de gènere, que han passat tots els processos judicials, que han passat a través de la Fundació IRES, tot un procés psicològic, i després surten en el carrer, però amb molts problemes i moltes ganes de compartir i tal. I a partir d'aquest taller que vaig fer van sortir les Venus sense cànon i ara són, ja tenim, més de 80 i fan, bueno, han fet documentals, han fet un munt de coses, fan tallers, se vas veient cada dia, estic en el grup amb elles, mos anem donant, no?, ajudes i tal. I després, a partir d'aquest taller, també havia treballat a Menorca en un altre context bastant diferent, però sí de Mestral, no?, que havia fet tallers de reciclatge de roba amb persones en risc d'exclusió social, que sempre eren dones, sempre. Aleshores, a partir d'aquests dos exemples vaig trobar que bueno, que me podria com amollar, no?, diguéssim, o treballar per amb un col·lectiu així més en lluita. Las Kellys m'interessa molt perquè són un referent, en els llocs turístics, no?, com a Mallorca, sobretot tenen una presència molt activa, tenen una presència molt clara, no?, i una lluita necessària, diguéssim, dins el quart feminisme, no?, on surten les subalternitats.

0: Estas cosas pues de arte útil, de arte de guerrilla. O sea, yo sí, ya sé,
1: Transgredir.
0: si tú vas a foto, és que ja sé que ets una Kelly i que lluites, no?
1: No heu canviat la
0: I
1: llei, però l'heu transgredida, no?, en certa mesura.
0: transgredida. Bueno, aquesta no és una llei, és per contracte intern, però bueno, sí, clar, transgredir la llei, exacte. I bé, al final pues, va anar bé, vàrem fer, se varen presentar diverses 30 i pico de fotografies i, clar, hi havia unes lleis, o sigui, unes normes, no? Unes concurs, per exemple, que no podia ser una foto que no fos teva, saps? L'havies de fer tu i no sé què, i al final un mínim de megas, també, perquè hi havia cada una, saps? Que eren pantallades i no sé què, un poc enfocada. I res, al final, pues, el resultat van ser 32 fotos. Sí, de l'estat espanyol i d'una de Cuba va arribar també.
1: Que xulo. Te puc demanar si se descò amb ses monedes és una d'aquestes?
0: Sí,
1: Ah, és
0: sí,
1: que és
0: sí,
1: molt
0: sí.
1: bona aquesta.
0: Aquesta de les monedes que se diu... ah, no me'n record, què se diu de les monedes?
1: No sé què es diu, no? Ah.
0: El amor por mi trabajo, no? Amor de Kelly. Clar, si te fixes, és un cor damunt un llit, només és un primer plano d'un cor fet amb monedes damunt un llit, perquè se veu els llençols, el llençol arruat, però si te fixes, no totes les monedes són d'euros. Hi ha unes altres que són de fora. Clar.
1: Ah, no m'hi havia fixat.
0: Sí,
1: No,
0: és a dir,
1: no.
0: que la calderilla li
1: Sí.
0: deixam. Sí.
1: Però perquè és el que és brutal és la relació amor-economia, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Els hi
0: Anem
1: mostren
0: a
1: l'amor
0: les...
1: a les Kellys a través de deixar-los doblers, no?
0: Sí, no, però les Kellys, una de les coses que bueno, una de les moltíssimes coses que m'ha sorprès i una que m'agrada molt d'elles és que elles estan molt contentes fent la seva feina. Elles hi agrada, perquè clar, tu arribes a un espai que està tot brut, que està malament, i tu ara imagines que prepares l'habitació, és un acte artístic també, saps? I el prepares i el deixes tot net pensant, saps? Amb uns clients que han de venir, que s'ho passaran molt bé. Realment tenen una part d'amor, no la fan malament, saps? Ho fan bé, el que passa que les condicions que tenen per fer-ho són terribles, però elles estan, els agrada, saps? I venga, és que és xulo, perquè tu veus un espai que està super malament, és com a, no sé, i després el veus tot net, és una satisfacció.
1: Si vols, després, bueno, tenim pendent ratllar de les aplicacions que se troben a aquest projecte. Però abans m'agradaria demanar-te que sé que aquest treball ha acabat exposat en dues ocasions, si no vaig mal entès.
0: Jo
1: Mira,
0: quatre.
1: en quatre, tu. Jo tinc
0: Jo crec que
1: apuntat
0: sí.
1: davall el títol d'Exposades però invisibles en el Casal Solleric de Palma i en el Parlament Europeu de Brussel·les.
0: Sí. Però després va anar a la Bienal del Pensament en el Centre Cívic Besòs, val? I allà vaig treballar també en les Kellys Barcelona. Val? Kellys Barcelona, Kellys Catalunya. I després d'allà, a més que va ser tot com una carambola, va ser com un pot d'estrès tot. I després també a les Cigarreres, també per convocatòria pública, a les Cigarreres d'Alacant, en un espai de 500 metres també. I allà vaig treballar amb les Kellys Benidorm.
1: Ah, mira.
0: I després se'm va anar darrerament en el Parlament Europeu.
1: Ah, el Parlament Europeu és el darrer puesto.
0: Sí.
1: Va
0: La
1: anar
0: mateixa
1: bé.
0: exposició, però a cada lloc que he anat incorporant, saps? Relats i discursos i noves performances, feines, a més que tots els llocs on he estat exposat sempre manco en el Parlament Europeu, i doncs sempre ha hagut com a, pues, una projecció, diguéssim, de diàleg, no? Pues amb diferents persones, dones quasi tot, no? Que xerraven conferències, aquest tema.
1: Perquè, bueno, més o menys ja mos has fet un petit resum de les altres, però crec que en el Parlament Europeu tenim una foto especialment significativa,
0: Ja.
1: no? Que tenim en Puigdemont amb el tònic i mas dina Clara
0: Sí.
1: Ponsatí.
0: Sí, això va ser, bueno, a mi m'ho va saber bastant de greu, aquesta història. I bueno, per exemple, amb les Kellys Barcelona van fer una conferència que estava molt bé, saps? Després també van fer el carrer de les Kellys, que van posar allà a Barcelona fora, en el Besòs, van, bueno, tot, no? I van fer tota una sèrie de coses molt xules. Després, ara hi vaig, eh? Ara hi vaig. Després de les Cigarreres d'Alacant,

0: passa molt guai, perquè vam posar tot un llençol que posava explotació amb un hotel, saps? Després vàrem estar també amb el cartell de les... Bueno, un llençol de 3 metres per 1 metre i mig, vull dir, no és un cartell allà tal, saps? Allà davant l'oficina de turisme de Benidorm. Després també vàrem fer per la clausura una xerrada que va venir amb el Luis Esteban, saps? Dels Països Baixos. Després se va vincular a la universitat, vam fer un catàleg també. Vull dir, tot això molt bé. El que passa que és això, no? Saps que al final el que surt més... Hi ha algunes entrevistes i coses també. El que va sortir més a premsa i tal, i bueno, em sap un poc de greu, però bé, van així, van així. Jo me conviden, no, conviden a l'associació que és Unión Baleares, el partit del PSOE, que està en el Parlament Europeu, per fer una exposició, una sala així, pues, molt gran, no? Dins el Parlament, de 80 metres quadrats, tot, bueno, moltes facilitats per muntar, m'ho entendre molt bé, el muntatge, transport, honoraris, tot, val? I, però clar, jo vaig anar allà a Brussel·les, res, havia d'anar 3 dies, un dia a Rims, l'altre dia a muntar i l'altre dia a inaugurar. I dic, ara què faig a Brussel·les, saps? A mi m'agrada, jo soc molt fan d'anar a Chantal Akerman, saps? I després dic, hòstia, amb el Toni també està per aquí, no? I tenim amics en comú. I vaig dir, bueno, doncs mira, saps? El convidaré. I què va passar? Que bueno, pues des dels polítics, diguéssim, al Parlament no volien convidar-lo, saps? No volien, entrar al Parlament Europeu, necessites una acreditació, necessites, han de tenir el teu DNI, han d'avisar, m'entens, no és entrar, jo què sé, a qualsevol banda, no? Les cigarreres, que és gratis, i les que van ser lluny, no? O qualsevol centre cívic. És un lloc, bueno, pues un alto, no sé,
1: Hi ha
0: d'allà, pues complicant,
1: tota
0: no?
1: una sèrie de normatives de seguretat, clar.
0: Exacte, exactament, exactament. Aleshores, bueno, jo deia, no, no, no el podem acreditar i tal, i vaig dir amb el Toni, que Miquel Àngel no, pues no, no, te puc acreditar, és igual, no? Ja mos coneixerem un altre dia i tal, perquè, bueno, me feia ganes, no? Sabrem que col·linava per allà i tot això. I res, i va venir, perquè el va acreditar en Puigdemont.
1: Apa, ostres, quina carambola.
0: Perquè en Puigdemont, sí, és curiós, no? Perquè allà, pues, tots... sí, no? Perquè, bueno, en Puigdemont, com a dreta, a l'extrema dreta, no? I clar, jo, bueno, va venir, li vaig ensenyar l'exposició i tal, però no va estar a la inauguració i després amb el Toni va publicar aquesta fotografia, saps? Inclús alguns mitjans també varen dir, no, perquè la Laura l'ha fet fora. No, jo no l'he fet fora, justament jo el vaig convidar, saps? O sigui, però bueno, després hi havia gent que m'insultava a Twitter perquè jo havia tret amb el Toni, no ho sé. Però mira, mira per on, que justament aquesta foto, pues, és bastant... Bueno, bastant interessant pel tema que en Puigdemont i na Clara Ponsatí estan llegint el còmic de les Kellys, que després ja n'arribarem, no? Que, bueno, ja has posat lo de la conservadora. I un any després, pues això, no? Mos censuren el còmic. I, bueno, jo què sé, aquestes coses, no? El metaverso que passa, almenys, no sé. Així és.
1: Va ser un any
0: Sí.
1: després, que el van censurar. Després en xerrarem, si vols.
0: Sí, val, d'acord. Sí,
1: Bueno,
0: sí.
1: si vols, en podem xerrar ara, tanmateix està
0: Sí,
1: aquí. Sí, vinga,
0: sí.
1: va.
0: Vale. Pues bueno, amb tots aquests treballs i tots aquests recorreguts i anar pues, treballant amb les Kellys, i a més des d'aquesta manera, no? Que he dit abans, no? Des d'una part contextual, des d'una part també de relacional, sempre parlant amb elles, per les partícips i tal, i que es presessin i explicant-li, que fent com a microtallers també. I de clar, me vaig convertir en una experta en Kellys, no? Saps? I aleshores, o així m'ho van dir des de Rosa Cursac, no? Que era l'antiga consellera d'Igualtat, no? Del Consell de Mallorca. I aleshores em va dir per fer el guió d'un còmic, no? Tenien una sèrie de còmics, crec que no sé, eren 7 o 8, que se diu Mallorca té nom de dona, en els que reivindiquen un poc el paper de la dona dins història. Perquè quan saps bé, les dones sempre han estat relegades en un segon lloc, moltes han publicat en nom d'homes, moltes... no han arribat a publicar res, moltes, no? Sempre estan com que tenim aquesta falta, no? de presència a l'espai públic, a la literatura, a la cultura, per tot. I aleshores em va dir, vols fer el guió? Li vaig dir, va, pues sí, vinga, mos hi posam, no? I vaig fer un guió des del que jo trobava que havíem d'explicar del còmic, no? Clar, la primera, i a Mallorca ha estat un poc diferent, però a Mallorca va començar amb el primer boom turístic, no? On se va començar a especular moltíssim, no? L'altre dia mirava un llistat de quins són els més rics d'Espanya, d'Europa, del món i de Mallorca, i a Mallorca tots els tres primers són hotelers. Després no sé si hi ha en quarta o cinquena posició hi ha Nadal, però és que Nadal ja està treballant en el carrer i ja està fent hotels, saps? Aleshores això comença des dels anys 70 en el primer boom i, bueno, i se va explicant un poc tot, no? Com, per exemple, dones en els anys 70, quan hi havia la dictadura franquista, ja varen reivindicar i varen treballar, no? per bé i per els drets de les dones treballadores des d'un context i des d'un compromís cristià, que m'ho va semblar molt interessant, que és la Maria Bonnin, que surt també, que és bastant protagonista, no? I bé, i tot això. I clar, posava, a partir dels anys 70, ara me'n recordo quin any, se va començar a construir una hectàrea al dia. Després posava que després hi ha un vot des del boom turístic i quan va haver aquestes manifestacions i tal, en els anys 70, fins al 2014, que sorgeix les camareres de piso, no? L'article d'en Ernest Canyades. I, bueno, jo què sé, i clar, cada any posava quants de milions venen a Balears. I bé, pues, tot això va ser el darrer còmic que se va fer de Mallorca té nom de dona, i ara que va pujar en el Consell i ja, pues, el PP, no? I Vox, crec, també. I el van esborrar de la pàgina web. L'han esborrat de la pàgina web, s'ha demanat que perquè està esborrat, si havia estat una errada, i han contestat que no, que era així, és que no els interessava aquest col·lectiu, no? Donar llum en aquest col·lectiu. No ho sé, jo me sembla un poc de curtó tot això, no? Perquè és que, a més, per exemple, una cosa que se diu en el còmic que, també que està molt bé, que ho he xerrat molt amb les Kellys de Barcelona i amb les Kellys de Benidorm Marina Baixa, és que allà el conveni d'hostaleria, aquí no hi ha TTs per treballar en hostaleria, saps? Perquè si ets una cambrera de pis i vols treballar en una TT, l'hotel està fet de tal manera que ha de pagar més que si te contracta, saps? O sigui, de l'estat espanyol, els Balears és la que té les millors condicions. I després també hi ha una illa de Canàries, que crec, no sé si és, no me'n record quines, que també té un bon conveni d'hostaleria. Però la resta no, però també se posen els còmics i és la nostra història, que només hem de contar un trosset de la història, no? I aquest que passa perquè som dones, no ho sé.
1: O sigui que el còmic intenta visibilitzar tant el bo com el dolent vist des de la mirada, no? De les Kellys, es va?
0: Sí, clar, hi ha coses que, a més, és un còmic. Jo què sé, també ha de fer gràcia, també has de riure, clar. No?
1: I el que m'assembla molt, m'encanta, és que no van trobar cap excusa. Ho van dir clar? T'ho van dir clar?
0: Sí, bé, això ho van dir en el Parlament, però ho van dir claríssim, sí, perquè no volien, trobaven que aquest còmic idò anava en contra d'una altra associació, diguéssim, la hotelera.
1: La hotelera,
0: clar. Ai, clar.
1: Sí. Vale. Però crec que, bueno, més a dir que és l'efecte Streisand.
0: De Bàrbara Streisand. Això, vale. Clar, això ho va dir la il·lustradora, na Blanca Jaume. Mm. Jo no el coneixia, però bueno, sí que ho havia encerrat moltes vegades, no? Igual que, per exemple, a partir de la censura del còmic, i que varen dir, allà hi va sortir pels diaris, i va, no, pues no volen que, no tornarem a posar perquè no m'ho agrada, perquè va en contra de tot l'eix. Vale. I va haver tota una plataforma, independent, no? Tot un conjunt de dibuixants que sota el lema Invisibilitzen si pots, varen fer dibuixos amb al·lusió a les Kellys, no? Amb el treball de les Kellys, de les cambreres de pis. I després també ha sortit a premsa, després també ho va treure en... No recordo el nom, aquest periodista del diario.es, no? I clar, ja me l'ha fet el tracer, que vol dir que censures, però en el mateix temps aquesta censura és molt més, se fa molt més evident, no? Mm. Bueno, de fet, ara hi ha un museu, no? El Museu de l'Art Prohibit a Barcelona,
1: exacte,
0: no?
1: Sí.
0: Que hi ha pues, peces de Eugenio Merino, mm. Saps?
1: Hi ha un munt de peces, sí. Ara no me'n recordo, el col·leccionista, sí. Però sí, sí.
0: Aquesta que hi ha en Franco, que està allà així, dins una màquina de Coca-Cola.
1: Sí.
0: Sí. I d'aquesta s'ha fet a Barbara Streisand. I després, arrel de sortir al diario.es, va sortir a l'Intermedio, no? Que has posat aquest clip, saps? Na Cristina Gallego, de la Dora la Conservadora.
1: Exacte. Que m'has dit es va emetre això del programa d'en Gran Wyoming, que es va?
0: Sí, l'Intermèdia, la Sexta.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Mira, ja han xerrat d'algunes aplicacions que ha trobat el teu projecte de les Kellys. Pues, si vols, seguim xerrant de més, perquè crec que hi ha una cançó, hi ha un carrer, xerrant de Housekeeping, d'anar a Mama Fiera, es va?
0: Clar. Clar, amb les Kellys, jo crec que van tenir la sort, saps? Una que vàrem entrar d'artistes residents en el Teatre Principal de Palma. A més, en principi era per... Bueno, va entrar en Rafael Gallego, Laura Marte i l'associació Kellys Unió en Baleares. Llavors, en les Kellys, que vaig fer? Vaig començar a fer tallers. Van començar a fer tallers. I un dels tallers que vàrem fer, hi havia un d'art-teràpia que va fer en Chris Pink, va un altre de sexologia que va fer Andrea, va un altre de bou que va fer en Toni Bert, no? Perquè jo pensava que era important i d'això, no? Bueno, jo que estava en un teatre i teníem les instal·lacions i tal, i de poder fer-ho, no? Aprofitar aquest tipus d'instal·lacions i ja veurem el que farem, no? I al final el projecte va acabar en què... i després vam tenir el confinament, saps, entremig. Aleshores, la residència se va allargar com a... No sé si havien d'estar 3 o 4 mesos, però vam estar molt més, perquè, clar, tot el confinament, perquè feim, bueno, i ho seguim, saps? I què va passar? Que en Toni, que és un gran músic, cantant i músic i tal, i vàrem dir, i amb les Kellys vàrem fer, bueno, primer, com que vàrem fer dos àudios, un que se deia Fantasmes i l'altre que se deia Prospectos, no? En els de Fantasmes va ser molt graciós perquè deien que totes veien i escoltaven Fantasmes, saps? I després, bueno, i els Prospectos anaven llegint. Bueno, jo crec que és un poc un... No ho sé, totes, perquè, clar, dius una, dues, però totes, no? Després he xerrat amb ses de Barcelona i ses de Benidorm i també, sí, sí.
1: Jo he fet fent un hotel i també.
0: També, eh? També. Vale. També, a Fantasma.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Bueno, bé, va quedar un àudio molt, molt xulo. I jo no sé si és perquè faig feina tot sol, totes soles, bé, no ho sé, però hi ha aquestes coses que passen, no? Però bé, al final era àudio, com es diu, art sonor, val? Uh-huh. I després hi havia una convocatòria i és de Prospectos que van llegint totes les inconvenients de totes les pastilles que prenen cada dia per anar a fer feina, no? Saps? Clar. Uh-huh. I les van enamorant, no tome, da, no sé què, efectos adversos. Uh-huh. I estan llegint l'antium, l'antidol, el paracetamol, bé, tot aquest tomogollon de pastilles pobres que prenen per anar a fer feina perquè tenen molt de mal.
1: Mm. I... És una feina físicament molt dura.
0: Sí, sí, sí. Dura, dura, clar, sí, sí. I aleshores en Toni va dir, ostres, per què no feim... Bueno, i amb en Toni, jo i les Kellys, no? Per què no feim... I amb Rafael Gallego també. Per què no feim... Fem una cançó? No? Ja que estic tan a tope, així, tantes coses i tal. I aquí vam dir, vale, i vam presentar una convocatòria de l'IBEDONA, que crec que ja no existeixen aquestes convocatòries, i, bueno, i ens van donar un dos bes per fer-ho, no? Aleshores, clar, necessitàvem algú que, hòstia, teníem molta informació, teníem un músic, saps, i tal, i elles, però necessitàvem algú que conduís un poc la història de la cançó, no? Jo, diguéssim, com a coordinadora general de totes i tal, perquè va ser un projecte molt transversal, però bueno, tu saps que sempre agafes unes responsabilitats unes altres, però vull dir, transversal en el moment de prendre decisions i de que tothom era actiu, saps? Que no havia, no era piramidal. Com ara anem a fer això, no? Tot se xerrava i tal, tot això és molt cansat, eh? I res, amb quina una cantant, pensàvem que havia de ser dona, podria fer aquesta feina. I bueno, vaig proposar a Sandra, vaig proposar a la meva filla per dues coses. Una, perquè viu a prop, perquè està a Menorca i viu a prop. Dues, perquè la conec i tinc el seu telèfon i puc parlar, és amiga i tal. I una altra, perquè a part de cantant també és poeta, saps? Aleshores, clar, i també balla, no? Aleshores, per nosaltres pensava que podia ser, vaig trobar que podia ser interessant, i bé, i sí. Mm-hmm. I va venir, i bueno, i housekeeping, pues va bé, no? Va anar super, housekeeping.
1: La lletra la va escriure una mama fiera, o la va fer entre totes?
0: La lletra, sí, la va fer una mama fiera, però un poc, diguéssim, clar, jo necessito algú, pues això, que sàpiga, pues les estrofes i tal, si la va escriure ella, però bueno, amb tot d'aportacions, mm-hmm. diguéssim. Per exemple, quan diu, volem un carrer Kelis, no vaig dir jo, que ho fessi, sí, en català. Però jo què sé, després una duia una cosa, perquè va haver molts processos, no? Però evidentment va escriure una mama fiera, que sabia molt bé com havia d'estructurar-se una cançó, els estribillos i tal, presentacions i tal, i després anaven corregint o fent aportacions entre totes, no?
1: I després un videoclip. Finalment.
0: Bueno, no, és que la cançó, el videoclip i tot ho vàrem fer en 2 mesos.
1: Mm-hmm.
0: un estrès increïble, saps? Me'n record que era després de la pandèmia i només hi havia 50 hotels oberts a Mallorca, no? I telefonàvem i deia, mira, escolta, volem llogar una habitació perquè volem fer un videoclip amb les Kellys. I buing, penjaven. Tothom penjava. Finalment van trobar un, però sí, i na Sandra se va involucrar moltíssim, ho va fer superbé.
1: Guai.
0: I sí.
1: Pues mira, si vols, ara també m'ho pots explicar lo del carrer de les Kellys, que ja ho has dit que efectivament també ho diuen dins la cançó.
0: Val. I lo del carrer de les Kellys és un tema que ja fa anys que me preocupa o m'interessa. Però al final és, bueno, que fas feina, no? L'altre dia ho vaig posar a Instagram. Pues, al final faig feina de coses que m'interessen i coses que me molesten, les dues coses. So, perquè dic, si me molesta, perquè m'interessa també, no? I dic, vinga, que anem a fer poca feina. Què passa? Que els carrers de les dones, a qualsevol poble, normalment a l'estat espanyol, carrers en noms de dona només arriben en el 15% com a mitja. Val? I a alguns llocs ni tan sols arriben en el 8%. Però hem de tenir en compte, mira, he cercat els noms de dones a Ciutadella, que hi ha, ja te'ls diré. Ciutadella té una població de 27.000 habitants i carrers en nom de dona tenim carrer Carina, carrer Casil de Caimaris, carrer Dormidor de ses Monges, carrer Geroni Alzina, Josep Arrossenyol, Lluna, Mare Moles, Morena, Maria Auxiliadora, Nagibet, Nati, Nostra Senyora de la Consolació, Nostra Senyora dels Dolors, Puríssima, Santa Clara, Santa Bàrbara, Santa Rosalia. I, però d'aquestes santes, només trobem 3 noms amb noms de dones normals, no? Que són persones, doncs, Geroni Alzina, Casil de Caimaris, i l'altra, no la trobo, però bueno, que tenen noms de dones normals, que no són ni santes, ni verges, ni reines. Uh-huh. Això se repeteix a totes les bandes, no? I és aquesta invisibilitat. I és a través de... Jo me vaig llicenciar en espai públic, com a d'escultura pública, allà, quan van fer belles arts i tot, també, tot sol. I això, i sempre m'ha interessat molt, la representació a l'espai públic. Però ja ara l'he basat un poc el meu discurs, no? En feminisme, no? O representació de la dona a l'espai públic. I vaig fer una placa de marbre, una exposició, la primera que vàrem fer en el Casal Solleric, i vaig fer una placa de marbre de 40x50, marbre de Macael, crec que se diu, i gravat, esgrafiat i pintat de negre i posava el carrer de les Kellys. I després, això podria, jo crec que podria ser un poc d'art útil, però no ho sé, hauria de dir Natània Bruguera. L'Ajuntament de Palma va decidir fer posar un carrer de les Kellys. El que passa que no va posar un carrer, va posar un parc a la zona de Serenal. I bueno, un parc és guapo perquè és un lloc on se cultiva, on neixen plantes, hi ha plantes, no? És un espai verd dins un espai molt, molt, molt degenerat i molt turístic, enmig d'hotel. Però bueno, no és un carrer perquè no pots enviar una postal, no? A una plaça, a un parc, no hi viu ningú, no? Mm-hmm. Però bueno, és...
1: Molt bé.
0: Però van posar part de les Kellys, sí, sí.
1: I mos pots dir ara quina... Si tu saps quina és la situació actual del col·lectiu, si tu n'has pogut treure alguna conclusió de la seva situació laboral ara mateix?
0: Te refereixes a Balears. Ara, de moment, el govern ha donat 10 milions d'euros d'Europa, o bueno, pagats així públics, perquè els hotels comprin llits lavables. No? La presidenta Ana Proens havia dit abans de la presidenta la Margalida Proens que no eren necessàries, però bueno, això sí que els ha ajudat bastant, no? Mm-hmm. I ara el que tenen és, bueno, estan amb el tema del còmic, que se'ls invisibilitza, evidentment, no els hi fa cap gràcia, i després també bé, el que tenen és que tenen molta càrrega laboral. El problema de les Kellys, bàsicament, és la càrrega laboral. Tu no pots fer 50 habitacions al dia, saps? I després també tenim un problema que hi ha molta demanda de feina. La gent, abans, antigament, venien de la península i, no, i quan venien a Xines Boom, de 60, els hi deixaven dormir en unes condicions precàries i tal, però els hi donaven un lloc de feina. Igual que ses, quan hi havia la revolució industrial, no? Totes les vivendes fabrils, no? Allà de vora, no sé, existia això. Aleshores, ara, clar, tu necessites, és que, clar, necessites donar un lloc per dormir en aquesta gent. Igual que també tenim moltes crisis d'aquest tipus, no? De vivenda, moltes, totes se supediten, no? Però, esclar, què passa? Com que han de fer tanta feina, a lo millor troben gent per fer feina, però duren dos dies i ja se posen malaltes, perquè és una feina que no és inhumana, perquè ho fan humanes, superhumanes, però que haurien de contractar més personal, perquè no també se'n baixa, i després el personal que ve de fora, de la península, el que sigui, tenir un lloc on poder descansar, on poder dormir en unes condicions dignes, una habitació, o no sé, el que sigui, no? I fora de Balears, que tampoc ara no, xerrant d'això, les condicions són pitjors encara.
1: Bueno, Laura, hem xerrat bastanta estona sobre el teu projecte de les Kellys i bueno, tot el que hi ha relació amb elles. Si et sembla bé, seguim amb un col·lectiu també, però passant a un altre tema. Seguirem xerrant de la teua feina després, però ara, si et sembla bé, xerrant de Savi. Perquè tu, Laura, has estat presidenta i delegada de l'Associació d'Artistes de les Illes Balears i m'agradaria, si m'ho poguessis dir, quina ha estat la teua experiència i què en veus de bo o de no tan bo del món associatiu i col·laboratiu en una societat tan extremadament individualista.
0: Bueno, jo crec que tots els artistes haurien d'estar associats perquè individualment, encara que el treball de l'artista és molt individual i has de prendre moltes decisions, és molt dur. I això, sense un col·lectiu fort, no se pot fer res. Ara tenim un problema i és que la VIP ara mateix està, bueno, està com si no existís, no? Aquí. Però altres col·lectius d'associacions, com la PAC a Catalunya, sí que funciona molt bé. A València també hi ha una federació. I aleshores, bueno, no sé, la meva experiència és, jo crec que positiva. Molta feina en un moment que era més jove que ara. I a Menorca, un camp totalment inhòspit. Però bueno, jo vaig començar a ser delegada a Menorca amb un gran equip darrere. que hi havia en Paco Espinosa, na Leli Mirelman, en Emma Roig, i en Lluís Fuster. I amb aquest equip, no sé, doncs, per exemple, vàrem aconseguir que se fessin la primera convocatòria pública, no?, d'ajudes als artistes. I, per lo que sé, l'única que funciona ara mateix, a nivell balear. A nivell balear, no, dic a nivell de consells. Uh-huh. A nivell de consells, o sigui, Consell de Mallorca no té una convocatòria, com és que té Menorca, d'ajudes de mínims en els artistes, a la creació, a la producció, no? Investigació.
1: I exposició.
0: Vull dir, no existeix. I això per què va ser? Pues perquè no li van posar, treure. O sigui, això no se fa un dia, són molt de dies. També perquè hi havia un govern, un consell en aquell moment, que entenia que les arts visuals no només són competència privada, són competència pública, i a través d'això també se pot fer moltes coses i que és necessari innovar. Mm-hmm. O sigui, no podem estar en les taules ni en les marines. No, canvien els pensaments i que també és una eina. Això, no ho sé, segur que hi ha molta gent que en sap molt més que jo i tal, però bueno, jo tot xerra de la meva experiència. I després també el que vam fer és el fòrum, vam fer el primer, el segon i el tercer fòrum de bones pràctiques. El primer així un poc i tal, però bueno, va venir una Crosses, que després va fer un taller aquí, vull dir, en el segon va venir a Pilar Bonet, va venir en Jaume Reus, vull dir, tota aquesta gent després ha anat fent coses aquí, en Ramon Parramont també va venir el primer, en Joan Morell, mm-hmm. en Joan Morell també, vull dir, i està bé, no?, dialogar, xerrar sobre, i a més, el públic que teníem en els fòrums no era només els públic artistes, que tots estaven convidats i molts venien i tal, i després a partir d'aquí dels fòrums també van fer una associació més gran, i després també van fer un grup d'artistes, que crec que ja no sé si existeix, i després també van publicar cada mes a la revista Útil, que dius, bueno, la revista Útil no és bona, perdona, la revista Útil, i anar publicant cada mes sobre temes de tall, de xerrar. I van dur bastant d'artistes. Vull dir, no està malament, no? I tenir una consciència de classe, que també és important, uh-huh. saps? Perquè l'artista aquí, bueno, varen fer una... En el primer fòrum, just, varen fer una enquesta en artistes, i després amb en Jaume Reus, que això devia ser el 2000 què? 10, 11, por ahí, wow. no? Mm-hmm. I després la primera, en José Cruz també estava en aquest equip, i després ja va venir Naira, ja va venir més gent, però és inicial. I després amb en Jaume Reus vam tornar a fer una altra enquesta i va millorar molt l'enquesta, saps? O sigui, per exemple, el coneixement de les bones pràctiques, saps què són? La primera enquesta abans del primer fòrum era un 1%, un 2%, no? Després ja sí, no? Ja havia com a més consciència de classe treballadora, de que hem de cobrar per la nostra feina, que hem de donar la millor, però també no basta, diguem, mira, pues ara tens aquí un apartat aquí i tal, no? Després també han vengut altres, ara a Menorca, amb tot aquest tema, bueno, va sortir es far, no? Es far cultural, no? En les residències, i després també ara ja fa poc totes les galeries, no? I ara sembla que Menorca és la mas, no? Allà, uh-huh. Segons el New York Times, és.
1: I, Laura, sí. El teu treball feminista és més que evident. Se m'ha anat molta estona xerrant de les Kellys, i jo m'hagués agradat xerrar de treballs com 016 o Sortides Patriarcat és fàcil, perquè me semblen especialment interessants. Sobretot aquest darrer, que romp estereotips hegemònics sobre la masculinitat. Sí. Però en el teu perfil... Perdona, sí, és de Sortides Patriarcat és fàcil.
0: Ah, vale.
1: Però en el teu perfil d'Instagram he vist que has compartit alguna cosa sobre la situació de la dona per Sant Joan. I justament aquesta setmana, mos toca la setmana de Sant Joan, estem a les dates. Sí. Bueno, m'agradaria saber quina és la teva opinió al respecte. Creus que les dones haurien de participar activament de les festes? O, bueno, jo m'imagino més o menys la resposta, però si mos pots dir alguna cosa.
0: Vale. Mira, clar, mira, mira, un breu esbós, val? 016 és un projecte que vaig començar a fer aquí, jo vivia a Menorca, però m'han convidat aquí a fer un projecte, la comissària, a Georgina Sas, i en el que el que vaig fer eren unes entrevistes a gent que xerrés sobre la violència de gènere i sobre el telèfon 016, perquè què passa? El telèfon 016 ara no ho sé, t'estic xerrant també ja de fa anys, i bueno, no hi havia 8 anys, tampoc tants, no? Però 016, si tu eres un maltractador i deies, estic a punt de... I telefonaves en el 016 i deies, o dius, i és que crec que no l'han canviat encara, i dius, estic a punt de matar la meva dona, podeu ajudar? No te poden ajudar. Saps? Te poden ajudar. Sempre tot recau sobre la dona. Val? La dona és el que pateix, la dona és la víctima o supervivent, la dona que ha de denunciar, la dona que pateix que quan denuncia no li fan cas a la família, ella tu és que t'inventes coses, és molt bona persona, saps? Perquè te vols quedar amb els nens, en sa casa, no sé què, i denúncies falses, que hi ha com un 0,01% de denúncies falses, m'entens? Aleshores, a partir d'aquí, el que vaig fer va ser un treball que feia unes entrevistes i les vaig posar en un telèfon góndola, que l'has vist, no? Que les penjaves i això, era allà, bueno, quedava molt xulo. I després vaig posar la llei 1/2004 de prevenció oficial, de 1/2004, Llei Orgànica 1/2004 de Protecció Integral sobre la Violència de Gènere, ¿vale?, a Espanya. I aquesta va ser la primera llei que se va fer que la va fer en Zapatero, saps? La va fer en Soledad Murillo, però dins el primer govern de Zapatero, després Zapatero, per erradicar la violència masclista, saps? Per erradicar-la. I ja havia passat temps, 2004, és que ara fa 20 anys, saps? Aleshores, jo la vaig posar a l'exposició perquè tothom participés i l'anés posant anotacions. Pues clar, posa juez i no posa jueza. Hi ha moltes coses que s'haurien de mirar i també perquè fa consciència. I després d'això vaig fer vaig fer roba. Vaig fer bragues, vaig fer vestits, vaig fer camisetes i tal. Què passa? Que no només tenim la llei 1/2004, que... O sigui, tornant a la llei a Sant Joan, també tenim la 2007, d'igualtat real entre homes i dones. 2007 tenim una nacional i 2016 una altra. Saps? Tenim moltes lleis. Totes parlen de la infrarepresentació de la dona a l'espai públic. Clar, jo simplement cert d'això, cert de lleis, i crec que és important i de que la dona surti. Que és una tradició, sí, però bueno, és que hi ha tantíssimes tradicions i totes deixen de banda. Ara vaig fer amb unes ajudes, el 2002 vaig guanyar una beca del Consell de Menorca, som el lloc on donen beques d'investigació per temes de Menorca, se deia Fets, no Paraules, on vaig estar investigant aquest tema. I clar, no hi ha ganes, no hi ha ganes a Ciutadella, hi ha un petit grup que sembla que sí, hi ha persones, dones, sobretot, i algun home també, tots sols, que diuen que sí, que s'hauria d'obrir a les dones, però de quasi totes les entrevistes que vaig fer, bueno, totes ja estan amb pseudònim, o vaig posar només les inicials, perquè no hi ha com a por, crec que això de viure amb por no s'ha de viure amb por, saps? I si una filla vol sortir, ha de poder sortir, saps? I que no passarà res, no s'espanyarà la festa, és simplement això, perquè encara avui, dones estan infrarepresentades i encara hi ha dones assassinades i cada vegada les denúncies per maltractament pugen. S'ha de visualitzar això. Això és la meva posició. Respectant sempre la festa de Ciutadella, que és la millor, Sant Joan és la millor festa del món. Jo entenc que tota la gent li agrada molt la festa de Sant Joan i tal, però bueno, no és un plantejament seriós que s'ha de fer. I quan hi havia el consistori, hi havia l'anterior legislatura, se va obviar totalment, no? Hi havia na Carla Gené, que estava duent la regidoria d'igualtat amb un pressupost zero, perdona, crec que era zero, i se va posar i va tenir com a moltes amenaces, no? I després no va venir ni una reunió. Vam fer una reunió l'any passat per juny, que estava convocada, que no van ni signar que estava convocada, però bueno, vaig estar allà i van venir com una vintena o trenta de persones i vam estar parlant molt bé sobre aquest tema, però no va venir cap representant del consistori polític, m'entens? Saps? Jo crec que cadascú diu la seva. És un tema, és un meló encetà, sempre se diu, i és necessari, ja ho dic, perquè tenim lleis que m'ho respalden, aleshores aquesta, si algú s'hi posés allà, saps? O sigui, me donaria totalment la raó, a mi o qualsevol fiata que volgués sortir, o dona, i després treure'm aquesta por, això de caminar amb por pel carrer no pot ser, no? Ni a les festes del teu poble.
1: Perseguim el tema de les dones i la invisibilització. I tornant amb el tema de l'art, quina és la situació de la dona artista, dona artista a Espanya? Segur que deus tenir alguna dada reveladora per aquí, no?
0: Sí, bueno, això és un tema que, bueno, no sé si ho has dit, estic a MAF, no? Mujeres de las Artes Visuales, ara soc delegada territorial des de fa uns anys, m'ho van proposar i som. No és el mateix que la VIP, saps, que treballem en una associació d'àmbit autonòmic perquè és més central, el que passa que s'han donat compte que només treballen des de Madrid perquè no va bé, perquè no arriben per tot, no? I ara des de fa uns anys van començar a fer delegacions. Són molt poques, encara ja no tenim gaire estructura, diguéssim, per treballar, hi ha una coordinació de les delegacions. Però què passa? Que, bueno, que tenim algunes, fem reunions així, i assemblees i tot això. I què passa? Que, clar, com més avança, diguéssim, les polítiques de dretes, no? O les idees de dretes, més mos deixen de banda, no? Aleshores, el tema era que no poden, s'entra darrere reunió que dèiem, és que no podem anar ni un centímetre enrere, no? I a més m'agradava molt, no podem anar ni un centímetre enrere perquè és com una clara al·lusió a la peça de mides de Néstor Ferrer, no? Que em va dir a tothom, a les dones, saps? Néstor Ferrer, l'artista. I això, i bueno, pues, la situació, no millor en guany, crec que va millorant. A les fires, per exemple, Arco ha anat millor. No sé si arribam a la paritat, que seria 40-60, però que després, quan mires els resultats de dones artistes estrangeres, o com que no venen d'aquí, Arco, i d'ostres, n'hi ha moltíssimes més. Ostres, n'hi ha prop de 50-60%, no? I les dones, no ho sé, és que tenim... Però, bueno, sempre hi ha això, no? Que encara tenim aquest reducte de que les dones, doncs, pues, clar, pues, que encara som... com a fietes, que no després volen tenir fills i se va lluitant com això, no? Per exemple, ara el permís de paternitat està igualtat entre homes i dones, i això està molt bé. Després li han llevat, no li diuen baixa, que abans li deia baixa, maternal. No, és un permís. I ara està igualat per homes i per dones, que abans havia molta discriminació per aquest tema. A poc, ara, les lleis, ja t'ho dic, estan, però en un moment treuen un decret llei i la treuen. I després també necessitàvem una associació forta, des de l'AVI ho érem i criticàvem i denunciàvem això, i des de mà, doncs, mos apuntam i ja ho traurem, perquè, bueno, aquí, clar, doncs hi ha molts espais culturals públics, perquè és privats, que faig el que vulguin si no cobren res de l'Estat, però si cobren haurien de haurien de complir les lleis, però inclús de públics, no vull dir noms, perquè no tinc ara totes les dades, saps? I perquè ja sortirà. Però els tenim apuntats, els tenim apuntats, i programen a més homes, saps? Programen a més homes que dones. Clar, això es dona una altra vegada el que dèiem, Sant Joan, tot, és una infrarepresentació, sempre estem allà, no? El carrer de les Quelis, els carrers, sempre estem amb aquesta infrarepresentació.
1: Escolta, fem un altre vot. I ja m'anam en el darrer tema, que és la situació laboral de les artistes. Tu mos pots explicar en què consistia l'estatut d'artista que famós i com va acabar finalment? Encara que sigui molt breument, un esbós de som.
0: Vale. Bueno, sempre he hagut molt d'intents. Ara te xerro un poc de memòria perquè no m'ho he mirat. Val? O sigui, m'ho he mirat un poc perquè sempre mirem... Menys si han dit alguna cosa de les arts visuals, no? I què passa? Que de les arts visuals no ho toquen. Segons tinc entès, ara s'hauria de formar o està pensat o s'ha format, però és com molt, molt, molt recent, una subdelegació d'arts visuals de l'Estatut de l'Artista. Val? Perquè tots els canvis que han fet... o sigui, el que està clar és que necessitem un Estatut de l'Artista per poder treballar. Perquè hi ha molta gent amb molt de talent, amb molts estudis i moltes ganes de fer coses i tothom se'n va fora a fer feina. I aquí no se pot fer res. Saps per què? Perquè mos mata, primer de tot, burocràcia. Mos maten sous, això i de, ah, bueno, pues mira, avui toques aquí, així te promociones, saps? O sigui, aquestes coses, les males praxis, la burocràcia. Després, quan demanes una subvenció, saps? Després no arriba quan ja, saps? Si no tens una superempresa de tal, de producció i tal, no sé què, no te serveix, perquè no t'arriba tard, la subvenció, saps? I has de fer, sí, piruetes, no? Perquè les coses te vagin bé i si és una persona és molt difícil. L'Estatut de l'Artista, ara, des que hi ha el govern de Zapatero, l'únic que s'han interessat i el que han reformat, que ho han fet bé, és per actrius, actors, músics, productors de gent de cinema, però aquest col·lectiu ells ja tenen una manera de contractes, saps? O sigui, per exemple, jo ara he fet un taller, vaig fer un taller amb el Casal Petit en el Baluart, vale? I eren de, per exemple, 4 hores, 4 dies a la setmana, vale? O aquest que he comentat amb les Venus. No me donen d'alta, entens? No me donen d'alta. Mai m'han donat d'alta a la Seguretat Social com a artista. Mai. Mai, perquè és que no se pot fer. Jo això quan estava a la VIP ho havia xerrat perquè teníem, a la VIP teníem un servei jurídic, saps? Gratuït pels socis, no sé, socis, no sé si te'n recordes. Mm-hmm. I ho havíem parlat alguna vegada i tal. I no sé per què, perquè no estem dins, de por no tenim patronal, no estem dins d'un circuit que se mos pugui fer un contracte. Aleshores, clar, sempre quedam allà, en un limbo. Després, clar, per exemple, jo t'he dit que ara he estat amb aquestes activitats que he fet i tal, amb les Kellys i concursos i convocatòries públiques, vull dir que tot és complicat, tot això, i pagant autònoms, ara he tingut una baixa que he estat 2 mesos malament i no he tingut cap tipus d'ajuda, no he tingut cap tipus d'això quan tens una baixa laboral. És una baixa laboral, no pots fer feina, encara que siguis artista. I no l'he tinguda. I després també he anat al CEPE, he anat al SOIP, al CEPE, i m'han dit que, clar, que tampoc no tenia cap tipus d'ajuda de prestació. I només tenia cotitzats 30 dies. Bueno, però està anys pagant d'autònoms, saps? Però no. Però, clar, nosaltres som autònoms. Nosaltres no som autònoms. O sigui, som uns autònoms especials. Per exemple, sé que a França, jo sabia que a França tu fas feina, ara dius, vale, pues pago uns autònoms i tens uns mesos que estàs cotitzant perquè tens ingressos i tal, però després necessites descansar. No, necessitem descansar, saps? Necessitem investigar, no sempre estem produint, no sempre estem cotitzant, no és la nostra feina, nosaltres hem de reflexionar, saps? I pot semblar, segons qui no ho entengui, que digui, ai, aquests artistes i tal, no sé què. No, és que és així. Nosaltres sempre estem lluitant i plantejant-nos dubtes, plantejant-nos estètiques. És complicat. I qui no ho fa així, doncs, que guai, saps? Allà ell, però t'ho fot, no? Saps? Pintar un quadre, tu no és el mateix que tu pintes, vale? No és el mateix que pintar una paret de blanc, no és el mateix. En canvi, règim d'autònoms, amb tots els respectes a la gent que pinta, a la gent que no sé què, no és el mateix, no és el mateix. Nosaltres necessitem, saps? Més si fem una pinzellada així, un altre color, jo què sé, amb aquí xerres, amb aquí pintes, que li dones darrere, que no ho sé. I és complicat arribar a una excel·lència amb tot això. I després també sé que a França, no, a Anglaterra, o sigui, pagaves uns autònoms molt poc, crec que eren 50 euros, una cosa així més, fins que no arribaves a 50.000 pounds lliures, no pagaves més, saps? Mm-hmm. Aleshores, jo crec que aquí això s'hauria d'arreglar. S'hauria d'arreglar una cosa així.
1: Bueno, te volia demanar també quina era la teua situació en aquest cas, però tot que ja m'has contestat. Te volia demanar quina és la teua situació en aquest cas, però ja m'has contestat. Te llança darrere pregunta, Laura. Per a què t'ha servit a tu, l'art?
0: Bueno, clar, jo venc de... arribant al món de l'art de generació espontània, saps? O sigui, no tenc allà pues, els meus pares o... Jo què sé, gent de la família que era artista, no? I és una cosa com a... pues, un poc rara, no? Que dius, bueno, pues sí, vull ser artista, no? És l'únic que realment m'interessa ser artista i crec que tampoc m'agrada xerrar des de mi, perquè el món de l'art a mi és el que me suposa, però també li suposa a molta gent, no? Quan veus que se pot fer a través del món de l'art, saps? Que rompes esquemes totalment dins el context, no? O el que allà en ses Venus, en ses Kellys, no? En tot tipus de gent des de a través de la vida i ho vas coneixent i encara trob que és una disciplina, no? Una disciplina, no? Un tipus de treball que val la pena reivindicar, no? Que he pres poesia, que he pres intervenció, guerrilla, no ho sé, és un món molt delicat, eh? No sé si li recomanaria que sigui artista, però, o sigui,
1: no és la primera, potser,
0: sí, no? Que se dediqui encara que sigui un any, no? I no, i això que diuen, ara pintaré així per relaxar-me. Uf, no, res a veure, però sí, no? Tenir la capacitat de veure sobretot quines coses tan maques, no? Que ha fet la gent i com... Sí, això, no ho sé si t'he contestat molt, però que val la pena. Que val la pena el món de l'art.
1: Està genial. Laura, tinc que dir-te que ha estat un autèntic plaer tenir-te avui aquí i poder gaudir de les teues reflexions. Moltes gràcies. Seguirem atentes en el teu treball i te desitjam que te vagi molt bé. Dir a les espectadores, a les oyentes, que trobareu més informació d'ella en els links que deixarem a la web de Ràdio Far. Vale?
0: Perfecte, Tòfol.
1: Moltes gràcies. A tu. La cançó que sonarà per tancar el programa d'avui és de Vivir Quintana, Canción sin miedo. És una cançó proposada per la pròpia Laura Marte. Dit tot això, ja només mos queda despedir-nos. Moltíssimes gràcies, oyentes de Ràdio Far. Seguim. Molta salut a tothom.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cabreta.
1: Això vol dir que era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer dinar, se va trobar sense gens de jovert. Va cridar sa filla major i li va dir: «Mira, vés-te'n a sort a dur-me un pot de jovert i frissa, que l'he de mester tot dur». Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que espipellada va, espipellada ve, se menjava el jovert. Quan ella ho veu, li diu:
2: «Cabreta, què fas aquí?»
1: I ella contesta: «Me menja el jovert».
2: «I per què te'l menges?»
1: I ella, amb una veu molt fonda que feia por, va contestar:
3: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I se la va enviar tota sencera d'un glob. Sa mare, qui frissava prou, perquè el necessitava prest en el jovert. Quan va veure que sa filla major es torbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teva germana està tanta estona a dur-me el jovert». Ella se n'hi va i per un munt va afinar sa germana. Però sí sa cabra, que es catzava el jovert en ses dentetes, i just que la veu ja diu:
2: «Cabreta, què fas aquí?»
3: «Me menja el jovert»,
1: respon ella.
2: «I per què te'l menges?»
3: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingudes o embaducades per no res, i va cridar sa petita perquè anàs a corrents a cercar-les i que li duguessin prest el jovert. «Ei, que me'n direu?» Sa petita hi va anar i li va passar el mateix. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob, nyam, se la va passar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes s'estorbaven tant a tornar. Per fi va cridar sa moixeta i li va dir: «Moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meves filles que són enviades a sort a cercar jovert. No venguis, que no tornin totes». I sa moixeta,
2: meu, meu,
1: ja es partia de cap a sort a veure si les trobaria. Però així que arriba, el primer que va veure va ser sa cabra. I també li diu:
2: «Meu, meu, cabreta, què fas aquí?»
1: I ella contesta:
3: «Me menja el jovert». «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Però, quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa rascant ses ungles en tota sa seva força. I sa cabreta bon bels, bé, bé, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar ben alegres cap a casa seva. I rondà contada, rondà acabada.
4: I ara volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, que ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys, anys que està pagada. Que volen que ens hi pagui sa cuina, que ara volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, i ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

La natura segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

0: dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admir molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra.

0: La Costa Brava en els anys 50. Secció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per al poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels. Vos sona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt, per una banda per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertran es recupera segurament de la seva infantesa. I, per altra banda, perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple... Els botiguers de La Cala, d'ençà que el poble se'n vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera de l'agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023, a càrrec de l'editorial catalana La L. Geminada.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.
1: Benvingudes i benvinguts a un altre quilòmetre zero. Comencem avui la nostra visita al Col·legi Mare de Déu del Carme de Mo, on coneixerem a les seves cuineres, perquè és un col·legi on hi ha menjador i ens interessa molt conèixer quins són els productes que es cuinen i que es mengen aquí. I també, doncs, si el temps ens ho permet, visitarem l'hort i també alguna aula, crec que ens portarem a veure els de Sisè. Doncs de l'aparcament ja hem entrat a la zona exterior, al pati, i ara estem a punt d'entrar a lo que és l'edifici de dintre. Cercarem a Cristina, la cap d'estudis, que ens acompanyarà per dintre de l'escola. Som-hi! Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ets na Cristina?
2: Sí, som jo. Sí, som na Cristina, la cap d'estudis de l'escola.
1: Beníssim, Cristina. Doncs mira, acabem d'entrar, que estàvem una mica sota la pluja. I bé, gràcies per acompanyar-nos una mica. Aquí a l'Escola Mare de Déu del Carme hem sentit que teniu una cuina on es menja, després els nens del menjador mengen molt bé, o bé, molt de quilòmetre zero, de proximitat. Més que res, que tu ens facis una miqueta de guia per aquí, per l'escola, no?
2: Bé, jo vos acompany a la cuina, vale? Bon dia. Bon dia.
1: Hola. Hem entrat al menjador, ens estem atracant a la cuina. Ara ja som dins la cuina. Hola, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Ets na Conchi, no? La cuinera responsable de la cuina d'aquest col·le.
3: Exacte, jo soc na Conchi, soc cuinera. Aquí llavors tinc na Cati, que també ets l'altra cuinera. Quan jo tinc que fallar també ella està de primera. I si no, entre les dues som un equip.
1: Idò, què és que esteu fent ara mateix, que t'he agafat amb les mans a la massa,
3: Sí, mira, avui el menú són llenties guiades amb arròs i de segon tenim el sou dur en salsa de tomàtic i de postres, doncs, la pera, una pera conferència, i és un menjar que els agrada. La veritat, avui tenim un dinar tranquil perquè es menja bé.
1: Ara mateix tens aquí davant una safata, bé, tens dos bols, un amb, no sé, 30, 40, 50 ous. Què és que estàs fent? Perquè t'he agafat enmig d'una feina, no? Quina tasca estaves fent exactament, Conchi?
3: Ara estem preparant els ous durs, com deia, els estem col·locant en bandejes perquè repartim el dinar a diversos col·legis i els tenc a preparar de manera que sàpiga cada un quines quantitats hi van, els mitjadets, i pues, hi posàvem a darrer moment la salsa de tomàtic per damunt, i això és el que estem fent ara.
1: Això, com dius, és molt important, t'ho volia demanar més tard. És a dir, aquí cuineu pels nens i nenes que es queden a dinar en aquest col·le, però també cuineu per repartir altres col·legis. Explica'm això una miqueta, com funciona aquesta part de la feina.
3: Pues tenim que repartim el menjar a quatre escoletes de Centro de Mo, i entre nosaltres, amb nosaltres inclosos, són 5 col·legis públics, o sigui, en total són 9 bandes que feim menjar, i, bueno, doncs això, feim catering, o sigui, doncs aquí menjam del que nosaltres feim, i d'altres bandes tot és repartit amb el catering. Intentam, com és avui mateix, que els ous són ecològics, si pot ser, no sempre n'hi ha, perquè no n'hi ha prou quantitat, però avui es dona el cas que sí. I pel demés, pues, també intentant que sigui el màxim de coses locals, de proximitat, d'aquí de Menorca, i tot el que puguem aconseguir. I a la vegada, si pot ser, pues, ecològic, també en tenim una gran part.
1: Molt bé, o sigui, prioritzeu el producte de proximitat o quilòmetre zero, i inclús, si pot ser, i ho trobeu, que sigui ecològic.
3: Exactament, sí. Si permet també arribar-hi, perquè clar, els preus no són iguals, pues intentam això, que les coses que puguin ser, el que més mos falla és la fruita. Entre que n'hi ha menys i que són quines coses són a lo millor en estiu, que és quan tenim els menjadors més fluix o tancats o això, però ara és hivern, doncs fins no fa gaire han donat melons, també d'aquí de Menorca, les pomes també encara els estan donant, i intentant doncs, el màxim de coses d'aquestes d'aquí.
1: Entenc que hi ha una feina important de pensar tots aquests menús durant, no sé si per temporada, per mes o per trimestre, per també fer un equilibri, no?, entre que sigui un bon menú a nivell nutricional, que us arribi també el pressupost i també la quantitat, no?, que potser a vegades és millor qualitat que quantitat.
3: Sí, sí, va. Estem amb Noemi García, que és qui mos fa la preparació de menús i de més, i amb ella pues, hem aconseguit molt, perquè mos ha fet una molt bona feina, en el sentit d'aconseguir molts els proveïdors del producte, i amb aquest assumpte pues, hem aconseguit que vengui a parar un producte bo, considerant que bo, que els al·lots també jo crec que ho aprecien. Almenys m'ho sembla a nosaltres que queda millor i no sé, no sé què més.
1: Ara esteu en plena feina, són les 10:30 del matí. A quina hora heu de tenir gestos? Quants menús?
3: Pues a les 12 ja surt la primera tanda, que se'n va en l'una de les escoletes, que venen a cercar el cotxe de la Creu Roja, i se n'en van pues, entre 70 i 80 fiets, un menús per 70-70. I després, a les 12:30, una altra tanda, que se'n va també una altra partida, que se'n van cap a Fontirroig, graduada, després a Antoni Joan, a l'escola del Castell, i ja està, i després el que queda per aquí.
1: I la vostra feina, després, més endavant, una vegada que ja està cuinat, també teniu relació amb els alumnes que aquí mateix dinen? Veieu com és el moment de que s'ho mengen?
3: Sí, sí, és clar. Nosaltres aquí tenim una partida de fiers que se'n van entre 70 per aquí, més o menys, i quan arriba l'hora, com és les dues, venen els nostres aquí a dinar i fem el turno, com a tots els puestos de les altres escoles, i ven pues, com s'ho mengen, que la veritat és que va a la mar de bé, no mos podem queixar.
1: Tenir una bona resposta per part d'ells, venen a dir-vos cosa directament, ai, Conxi, m'ha agradat, o això, Conxi, no m'ho facis, que no m'agrada, com és aquesta resposta?
3: Amb això sempre hi ha els que li agrada més o menys, com les amanides, n'hi ha qui els agraden molt i n'hi ha qui no els agraden tant, és aquí on hi ha que fer més feina de tot, però en general va bastant bé, perquè s'acostumen de petitons i comencen en poquet i van a més, fins i tot que n'hi ha qui no els agradava gens i ja repeteixen i tot, vull dir, hi ha de tot, però en general veiem que responen bé, sí, sí.
1: Molt bé, Conxi, moltes gràcies. Ja per acabar, quins serien els productes de temporada? Ara estem a novembre, estem fent aquest canvi de temps ja cap a l'hivern. Quins serien els productes de temporada que els nens i nenes que mengen dels vostres menús es trobaran d'aquí fins a Nadal?
3: Bueno, pues mira, sense anar més enfora, tenim ara per divendres aquest la truita amb espinacs. També les fetes amb bledes. Llavors, també per demà tenim el brou complet que hi du carabassa i col, que també tot és ecològic. I bueno, aquestes cosetes són productes, els llegums no són ecològics, però bueno, també són de la temporada d'hivern que també cau molt bé, com les llenties que tenim avui. I això és més o manco el que domina.
1: Doncs moltes gràcies pel teu temps i sobretot per la feinada que feu. Vaig cap allà que veig una altra companya, na Cati, que estava fent una feina amb els ous. M'acompanyes? Idò, bon dia.
4: Bon dia.
1: Tu passes bé, tu, eh?
4: Sí, no ho veus? Tenc un raig d'ous aquí. I mira, a pelar ous, que n'hi ha molts.
1: Molt bé, doncs feu feina en equip. No sé si vols, no sé si estaves escoltant el que dèiem amb na Conxi. M'agradaria més la part aquesta de la relació amb els fiets, no? Si t'agrada, no t'agrada, veure'ls sí. Les cares, explica'm una mica.
4: Sí, sí, si jo al migdia surt, jo tenc els grossos, jo tenc els de primària, o sigui, de primer fins a sisè, I la veritat és que molt bé. Vull dir, sempre hi ha qualque cosa que no els agrada, però bueno, vull dir, tot hi entra i saben que n'han de menjar un poquet, doncs de lo que els agrada mengen un poquet menys, però s'arriben a adaptar que els arriba a agradar tot. Perquè d'aquí que acaben els cursos, quan acaben, n'hi ha molts que les ensalades els encanta, que no en sa vida havien menjat ensalades, els peixos els agrada, les verdures, bueno, segons quines, les verdures és el que costa més. Però és, jo crec que ho agraeixen i tot, perquè almenys a casa seva ho deuen tenir que agrair perquè se'n van menjant pues, de tot, perquè comencen des de molt petitons.
1: Clar, que potser aquí mengen coses que a casa no estan acostumats.
4: Claro. Ells aquí comencen amb 3 anyets, que tenim també de 3 anyets, 4 i 5, i clar, vull dir, molts estan acostumats a menjar 4 cosetes. I arriben aquí, l'ensalada els hi poses molt poca quantitat perquè ho vagin provant, es peix lo mismo, vull dir, verduretes també, molt poqueta cosa, i a poc, insistiguent, com que veuen que es descostat també menja, l'altre també, doncs ells entre ells s'animen. I quan, normalment, de setembre a Nadal, ja mengen quasi de tot.
1: Molt bé.
4: Els mesos fan un canvi gros, ells.
1: Molt bé, quina feinada, idò. Idò, o sigui que també feu la feina de servir, de fer com de monitores de menjador?
4: Jo, sí, sí, a migdia feina de monitors.
1: Molt bé, i després que...
4: monitors que venguin també, vull dir que...
1: I després queda recollir la cuina i pensar ja per demà.
4: Sí, sí, sí. Després pot quedar bé això i anar fent fins que ho tenim aclarit. Vull dir que...
1: Molt bé, doncs no us trec més temps, que teniu encara un raig de feina per fer. Moltes gràcies a totes dues.
3: Gràcies a vosaltres. Vinga, i bon dia.
1: Bon dia i bon profit, eh?
3: Gràcies.
1: Idò, deixem Anna Conxi i Anna Cati a la cuina, que segueixin fent feina i seguim visitant l'Escola Mare de Déu del Carme. Anem a veure dins la classe de sisè que estan fent. Ui, fa vent, s'ha tancat la porta de cop. Idò, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Ets una Rosa?
5: Sí, som la tutora de sisè B. I bueno, estem molt contents que puguis ser aquí amb nosaltres avui perquè estem treballant l'entrevista i sentir l'experiència d'una periodista que ha vingut a l'escola a entrevistar part del personal d'aquí, bueno, mos ajuda molt a poder mos posar en el lloc dels entrevistadors que seran els alumnes de 6è B a final d'aquest trimestre.
1: Beníssim, perfecte. Gràcies, Rosa. Doncs mira, aniré passant per totes les taules. Primer, tu mateix, me dieu, sisplau, el nom i quants anys teniu, i així us senten a casa, no?, i reconeixen una miqueta qui sou. Hola.
6: Hola.
1: Com et dius?
6: Cristian.
1: Cristian, em pots dir en quina classe estem?
6: En la classe de 6B, escunta 2XD.
1: Me pots explicar aquest nom tan estrany que teniu?
6: Pues va sorgir quan estàvem elegint el nom, una persona va dir que escunta 2 perquè na Rosa posa molt comptadors quan fem deures i exàmens i tot això. I SXD perquè això és una nova novetat, jo tampoc ho coneixia, i és com dir, va, això m'agrada molt, no? I si gires XD i ho poses verticalment, hi ha una cara molt feliç.
1: Ara ho he entès, aquella una X i una D majúscula que la gires i fa com una cara amb els ulls així.
6: Sí.
1: Beníssim, moltes gràcies. Passo cap aquí i parlo amb aquesta Lota, que ja entrem una miqueta en tema de medi ambient. Em pots explicar què feu amb aquells contenidors que des d'aquí estic veient un contenidor blau i a sota no ho veig? Explica'm una miqueta. Com et dius primer?
7: Hayat.
1: I què és que feu amb aquells contenidors?
7: Reciclar.
1: Molt bé. Passo cap aquí i... Com et dius?
7: Adi.
1: Adi, em pots explicar amb aquesta classe, a més dels contenidors blau, de paper i cartró i el groc de plàstic i envasos, alguna altra cosa que feu amb material reutilitzat, per exemple?
7: Com dibuixos i com... decoracions per la classe.
1: Feu servir materials que no és nou, no?, cada vegada?
7: Sí.
1: Molt bé. Idò, vinc cap aquí i en temes de medi ambient, hem estat a la cuina, que et quedes a dinar, tu?
7: No.
1: Puc parlar amb algú que es quedi a dinar? Tu també? Vinc cap aquí, vale? Vinc amb aquesta taula. Hola, com et dius?
8: Amanda.
1: Amanda, et quedes a dinar al col·le?
8: Sí, sinó que ara, bueno, me tinc que quedar a dinar, però a vegades no.
4: Bé, i quan te quedes a dinar, t'agrada el menjar? Explica'm una mica si saps el que fan les cuineres, que m'han explicat que fan servir productes de temporada, verdures que són d'aquí, ous que són de Menorca...
8: Pues, bueno, això depèn de cada comida, a vegades m'agrada i a vegades no.
4: Però menges molt semblant a ca teva o és diferent?
8: És diferent. I vas a ca meva menjar moltes coses com ensalada, tot això, però aquí és un poc diferent. Fan carn o a vegades ensalada.
4: Avui, si vols, te dic el que teniu. Avui teniu llenties i ous. T'agrada?
8: Els ous sí, llenties, bueno, més o menys.
4: Molt bé, moltes gràcies. I acabem amb la darrera taula. Hola, com et dius?
9: Me dic Marc.
4: Marc, vinga, parlarem amb tu una mica de medi ambient. No sé si aquí a Sisè heu après coses del medi ambient, de sostenibilitat, del respecte de la natura, alguna cosa que t'interessi. T'agrada el medi ambient a tu? T'agrada la natura?
9: Jo sí que m'agrada. M'agrada bastant perquè... Mon pare sempre va en el camp a cercar espàrecs i esclata-sangs i pues, jo vaig amb ell.
4: T'agrada la natura d'aquí de Menorca i creus que té res a veure el que feu vosaltres aquí reciclant o reutilitzant el material? Té a veure amb tot el planeta Terra?
9: Jo crec que sí, perquè si ho tiram en els boscos o per qualque puesto que hi hagi natura, pues, cada vegada se va acumulant més i al final pues, se moriran totes les plantes.
4: Molt bé, moltes gràcies. Tornem a sortir fora, estic seguint Anna Cristina, que ens acompanya ara fins l'hort, perquè estan a punt d'acabar la classe d'hort. Cauen quatre gotes, però m'has dit que fan classe d'hort igual, no?
10: Sí, sí, tenen unes botes d'aigua i segurament el millor estaran dins hivernacle, val? Que ara hi ha un grup de, bueno, mig grup de P5, i segurament

0: Com va?
1: Molt bé, perdoneu que us interrompi, eh? Volia saber, i veig que estàs comentant una miqueta el que heu fet avui, no? Quina classe és això? Posa'ns una miqueta, ubica'ns on estem.
0: Bueno, estem a Sort Escolar de l'Escola Mare de Déu del Carme, amb un grup de P5, i venim una vegada cada 15 dies. Llavors, sempre que venim solem fer dues o tres feines, fem dos o tres grups, normalment un grup sembra amb el mestre, i els altres dos grups fan una altra feina. A vegades treuen herbes, a vegades posen compost. Avui hem sembrat alls, que ara ho acabaven de dir ells, i hem tallat unes fulles en trossos petitons per posar després en el compostador.
1: Que interessant. Idò, que puc parlar amb alguna d'ells, amb algun d'ells. Qui vol parlar amb la ràdio? Tu? Tu? Vinga, va, que vinc. A veure, com et dius, el primer?
2: Víctor.
1: Molt bé, Víctor, i quants anys tens?
2: 5.
1: Molt bé. Aquí a la classe a l'estoneta d'hort que feu amb en Ricard, què és el que més t'agrada fer?
2: Semblar.
1: Ah, sembrar. I avui heu sembrat alls, m'han dit, no? Com ho heu fet, això? Com es sembra un all? Explica'm una miqueta el que has fet tu amb les teves mans.
2: Pues hem fet un forat i després ho hem tapat.
1: Molt bé. I després, d'aquí uns quants dies o d'aquí unes setmanes, què passarà amb aquest forat?
2: Que
1: I algun altre que vulgui parlar? Moltes gràcies, eh? Algun altre que me vulgui explicar, alguna coseta que us agradi de l'hort, que heu fet tu? Molt bé, vinc cap aquí. Com et dius?
3: Mireia, i tens 5 anys, i això el que m'agrada més és mirar els bitxos d'en Ricard.
1: Els bitxos, i quins bitxos, o sigui, bitxos petitets que trobeu, o els trobeu o els aneu guardant? Explica'm una mica més dels bitxos, que jo, quan anava al col·le, no feia estona d'hort.
3: Un dia, pues, en Ricard va trobar un escorpió.
1: Què dius ara? Com és un escorpió?
3: Pues té mans, però en ses té com que poden clavar en els dits.
1: Molt bé, molt bé. I alguna altra cosa de l'hort que me pugueu explicar? Veig que hi ha tota una taula plena de capses amb botes, no?
3: Sí, volem posar perquè plovia.
1: Clar, avui plou, però igualment esteu aquí a l'hivernacle i feu estoneta d'hort, eh? Us agrada molt venir aquí o no?
3: Sí.
1: Molt bé. I alguna altra ja per acabar que me vulgui dir alguna coseta que heu... O tu mateixa, eh? Tu? Vinga, va. Com et dius tu?
4: Guillem.
1: I quants anys tens?
4: 4.
1: Molt bé. Tu te'n recordes d'alguna cosa, o no sé si ho feu, però m'ho expliqueu, que jo no ho sé. Alguna cosa que surti d'aquí de l'hort de l'escola que després us heu menjat? No? No te'n recordes de res que t'hagi... Algú se'n recorda d'alguna cosa que hagi sortit de l'hort de l'escola que després us heu pogut menjar? Molt bé, tornem, tornem. Espera, Ricard, que vinc.
0: Encara no han crescut, no? Cada any intentam, quan han crescut, per exemple, amb ells normalment fem una ensalada de lletuga i de raveguins. Amb els de segon solem fer unes croquetes d'endívia o de lletuga i amb els de quart fem una truita també de bledes o així.
1: Què creus que és el més important del que puguin aprendre aquí, encara que siguin petits, per a més endavant respecte al medi ambient, no, en general?
0: Per això el més important és que estimin la naturalesa, les plantes i els animals, perquè com deia Anna Mireia, sempre tenim una part que veiem animals o vius o altres que ja tenim que estan morts però que els podem observar. I clar, quan trobem un animal o una planta, sempre alerta, alerta, no? Que no li faguem mal i que sols hi quedi ja quan siguin més grans, no? Respectar el medi ambient.
1: Us haig d'escoltar les veus. Idò, que me dieu adeu. Doncs estem acabant ja la visita a Mare de Déu del Carme. Aprofitem per saludar un momentet a la Míriam. Bon dia.
5: Bon dia.
1: La Míriam és la directora, llavors t'agraïm aquesta acollida que ens heu fet a l'escola i aprofitam també doncs, per demanar-te quins valors, quins conceptes creus que són els més valuosos sobre medi ambient, que els aneu transmetent amb la feina diària, no?, aquí a l'escola.
5: Mira, nosaltres estem molt contents que hagueu vingut perquè som un centre ecoambiental. Suposo que el meu company en Ricard ja ho deu haver comentat.

0: I clar, feien molta feina en tota sa part de reutilització, o sigui, per exemple, en els fills ja els demanam que vinguin sempre amb un book and roll, que els embolcalls no, que no siguin després que generin residus. També feien tota sa part de classificar paper i plàstic, aquí vidre no, perquè vidre no tocam, però paper i plàstic sí, i ho fan els mateixos alumnes, els encarregats. I després tenim un hort escolar, que també ja l'he pogut visitar, i es feia, esclar, veuen tot l'esforç, no?, que s'ha de fer, pues, per poder tenir un aliment saludable. I després tenim tota sa part de sa cuina, que també té aquest programa, que estem molt contents, en la Noemí García, de Menorca al Plat, que fa que de qualque manera eduquen també en els fiets a menjar de manera saludable i ells després ho expliquen a casa, no? I a poc penso que també es fan les recomanacions de sopars i aquests menús també a poc van entrant dintre de les cases. Per tant, bueno, de mica en mica, però sí que hi ha diferents idees que surten des de l'escola.
1: Sí, sí, treballeu la teoria i la pràctica, no?
0: I el
1: dia a dia.
0: Sí.
1: I així més a més en general, tu creus que surten potser és el respecte a la natura el més important o la preservació o potser més el tema de residus, no? De no embrutar, potser el més important.
0: Sí, però bueno, també es ve que l'alumnat és molt conscient de que el planeta necessita que el cuidem, no? I també amb ells ja van sortint algunes iniciatives, ara per exemple d'anar d'excursió, aprofites que vas d'excursió a una platja i anar i recull microplàstics, no? Ells són molt conscients de que hem de conservar la natura, que aquest planeta no el podem tenir així de qualsevol manera i pens que és una generació que ja és més respectuosa que l'anterior, no? Que ho tenen bastant clar. També estudien, has fet que hi surtin de Greta Thunberg, o sigui, persones que són públics que són molt joves, també els inspira molt, no? I bueno, jo penso que ells ho tenen bastant més clar que els adults, per sort.
1: Molt bé, moltes gràcies i bé, ja mos veurem, gràcies.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres per venir.
1: Fins aquí la nostra visita i el reportatge d'avui a l'Escola Mare de Déu del Carme. Us esperem al proper Quilòmetre Zero. Salut!
2: Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: L'antropòloga Noemi Villaverde va escriure que els mites són el privilegi de l'ésser humà, que la història, en majúscules, és el privilegi dels herois, en masculí. I que no hi ha tanta diferència entre mite i història, ja que totes dues han servit per legitimar l'ordre social, cadascuna a la seva manera. A la història es dona més importància a la cronologia del temps. En canvi, el mite, al centre, diguéssim, és la paraula que aporta quietud, harmonitza i constreny el poder. Però si el mite té tant de poder, és perquè dins de cada paraula hi ha molt de temps guardat. I és el que s'anomena la veu de l'experiència. Experiència del temps viscut, percebut, assimilat. Les convencions verbals es construeixen permanentment al llarg del temps i venen de tots els esforços de generacions per fer-se entendre. Cada paraula és una història comprimida i compactada. Comencem la mà de contes, aquest darrer capítol d'aquesta quarta temporada, aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Oyamburu. I avui anem amb un mite nigerià. Temps era temps, quan els animals xerraven i les coses del món no eren com ara, el sol i la lluna vivien a la terra. Cada capvespre, el sol i la lluna anaven a jugar a casa de l'aigu. Però l'aigu no anava mai a casa del sol i la lluna. «Per què? Per què no vens mai a ca nostra?», li va demanar un dia el sol. L'aigu va contestar: «Perquè tinc molts parents, la meva família és molt gran i anem sempre plegats a tot arreu». Aleshores, el sol va dir: «Saps què? Faré la casa més gran per tal que puguis encabir-vos a tots i que vingueu». «Va, sí, sí, molt bé», va dir l'aigu. «Anem xerrant». I el sol va començar a treballar. Va construir un segon pis a casa seva i quan ja el va tenir ben muntat li va demanar la lluna: «Et sembla bé així?». I la lluna li va cantar: «No, no, no, l'aigua no hi cabrà, de seguida l'omplirà». El sol llavors va portar més material i va construir un tercer pis. «Què et sembla? Et sembla bé així?», li va demanar la lluna. La lluna, de sota estant, va cantar: «No, no, no, l'aigua no hi cabrà, de seguida l'omplirà». I el sol va haver de construir un quart pis, però s'ha de dir que ja estava tan cansat que va dir: «Mira, prou! Ara l'aigua ja en pot venir a visitar, que de ben segur que hi cabrà». I en sol demà, l'aigua va arribar i va entrar al jardí. Va cridar en el sol: «Que puc entrar?». I el sol li va dir: «Sí, sí, sí, benvinguda, com està? Pots passar, pots passar». L'aigua va entrar a casa del sol i va omplir d'algues, peixos, tortugues i corbines el primer i el segon pis. «Puc seguir entrant amb la meva família?», va tornar a demanar l'aigua. «I tant», va dir el sol, que estava un poc sorprès. Però va cantar amb entusiasme: «Sí, sí, sí, pots seguir, per aquí». L'aigua va seguir entrant i va omplir el tercer i el quart pis amb peixos grans, balenes i dofins. Hi havia tanta aigua que el sol i la lluna van haver d'enfilar-se a la teulada de la casa. «Què farem ara?», va exclamar la lluna. «Haurem de saltar», va contestar el sol. «Ai, ai, ai!». I a la compta de tres, el sol i la lluna van fer un salt enorme i van arribar a tocar el cel. El sol va anar cap a una banda i la lluna cap a l'altra. I des d'aleshores fins ara, el sol i la lluna viuen allà dalt, en el cel. I clar, l'aigua va quedar baix, a la terra. I a vegades, al capvespre, el sol enyora la seva amiga Aigu i baixa ben arran per veure'l-la, perquè encara li agrada jugar amb ella. I la lluna, a vegades, també enyora el sol. Per això, hi ha dies que el veus a tots dos i a l'aigua, a la terra, ben observant la trobada del sol i la lluna. El sol, la lluna i l'aigua és un conte molt popular del folclor nigerià i ha estat traduït a moltes llengües. Aquesta versió inclou versos que vosaltres podríeu musicar molt millor que jo. Perquè, segons els narradors de contes de Nigèria, una història sempre queda millor si afegim cançons, ritmes de tambors i balls. Així que us convido a que narreu aquesta història i li fiqueu sa vostra veu.

0: el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
1: You're coming into Barcelona this 23rd to 26th of September for the La Merced festivals and you're super excited, but you don't exactly understand what we're celebrating.
2: A finals de la setmana que ve començarà, d'aquesta setmana començarà la Sonar, com si estem tancant el Primavera Sound, després vindran el Cruïlla, vindrà el Babel Pop i tot això només a Barcelona, però és que tenim un calendari de festivals que Déu-n'hi-do.
3: Què passa quan les tendències culturals ens envaeixen? És una guerra entre tradició i modernitat capitalista? Mantenir la cultura és transformar-la?
4: Home, va, para de fer preguntes.
5: Parlem de turisme i colonització cultural, i ho farem posant-nos una barretina i victimitzant-nos.
6: Podríem fer-ho parlant com a blancs, europeus o tius, però a vegades també ets molt a victimitzar-nos com oprimits i colonitzats per l'estat espanyol i Europa. L'experiència de ser una nació ocupada i liderada per botiflers és pràcticament un gangbang cultural. No sé si podríem parlar de diglòssia cultural, una barreja de conceptes per fer referència al fet que altres cultures de llengües dominants, sigui l'anglès o el castellà, acaben imposant-se davant del català i de la cultura catalana.
5: En conclusió, sembla que qualsevol producte cultural que no sigui denominació d'origen és millor que la nostra gerna. Que sí, és merda, però és la nostra merda. I estigmatitzem qualsevol producte cultural de parla catalana com a suau, burgès, avorrit, sèrio, i que el producte en castellà és molt més sexy, més guai, més de carrer, més divers, més interessant, més original, més que ets un botifler! Això és el que sou!
7: Però de què en van? És utòpic i no...
6: El gangbang cultural ens ha deixat tan impregnats de cultures imperialistes que quan veiem gitanes, ball de bastons o un esdeveniment del casal popular del nostre poble, ens sentim turistes a la gran desconnexió que tenim de les nostres arrels, territori i cultura. El desig consumista i exòtic d'allò trending i hegemònic ens està desconnectant de la cultura i els moviments populars.
5: Probablement sigui el karma d'haver sigut nosaltres els que com a indians vàrem colonitzar amb orgull de veure cremat i cantant habaneres, o el karma de desprestigiar les cultures del sud de l'estat espanyol en lloc de donar suport mutu com a treballadores. O potser la cultura catalana està agafant un excés de caspa i s'està allunyant d'allò popular. És que... jo ja no sé.
6: Jo tampoc, i per això li demanarem consell a algú que en sàpiga. En Roger Camp de la Creu ens diu...
8: La llengua és fonamental en la construcció de la identitat col·lectiva d'un poble, i la cultura és un dels principals vehicles per articular-la. Hem d'entendre la constant persecució i minorització del català i la cultura dels països catalans com a mecanisme central per assimilar els pobles que històricament han representat una resistència. Enfront dels processos de dominació política i econòmica dels estat-nació. Esborrar els noms, les llengües, les cançons, les tradicions i les lluites d'un poble és esborrar-ne la identitat per tenir-ne un millor control i garantir el seu domini. Aquesta voluntat no és exclusiva de la dreta espanyolista. Suposats sectors progressistes també operen i reprodueixen les mateixes dinàmiques. Buidar del contingut nacional, popular i de classe de la nostra cultura, o regionalitzar-la, té una conseqüència problemàtica. Esdevenir una cultura satèl·lit que, tot i fer-se en la llengua pròpia, tingui com a marc un sistema de referència aliè.
5: Construïm les nostres identitats a través de la cultura i ens agradaria donar-vos unes quantes dades rellevants per parlar sobre la colonització cultural i el seu impacte.
6: L'últim informe de l'INJUVE, any 2020, ens diu que els joves destinen 3 hores diàries al consum de música, ràdio o a veure pel·lícules i sèries.
5: Segons el diari Ara, a la capital catalana, els artistes més escoltats el 2023 varen ser...
6: Bad Bunny, Quevedo, Fate, Mike Towers i Rau Alejandro.
5: Segons el diari El Confidencial, els artistes més escoltats a l'estat espanyol l'any 2023 varen ser...
6: Bad Bunny, Quevedo, Fate, Mike Towers i Rau Alejandro.
5: Ostres, tu! Durant 3 hores al dia construïm la nostra identitat amb els mateixos artistes. Bueno, traieu les conclusions que us doni la gana.
6: I seguim parlant de turisme i colonització cultural amb una entrevista a la Festa Major autogestionada...
5: Combativa.
6: Reivindicativa.
5: Canyera.
6: Històrica.
5: Local.
6: I resistent de Cardedeu. I fins aquí l'autofel·lació. Un aplaudiment, sisplau, per al Polvorí. Però, Mat, on està el... on és l'entrevistat?
5: Sóc jo, tio, que sóc del Polvorí. Però és que el pressupost se'ns va exaurir a l'últim capítol amb combustible.
6: Ja, d'acord. Bueno, doncs som-hi. Com a mínim respon-me amb audio o WhatsApp, com ha fet tothom, vale?
9: Vinga, vale.
6: Què és això del polvorí?
10: Doncs el polvorí és la festa major autogestionada de Cardedeu, que ja serà el 24è any que existeix. I llavors, doncs, res, el que estem intentant és, a través de la cultura i a través de crear aquesta festa major, poder portar en si una proposta musical i d'oci alternatiu i cultural que pugui ser antifeixista, que pugui ser feminista, que pugui ser antiracista, i portar tots aquests valors a dintre de la cultura i a dintre del nostre propi poble.
6: Com funcionava el polvorí enmig d'aquest marc capitalista?
10: Funcionem de forma assembleària perquè entenem que la realitat és complexa i l'única forma de poder agafar i organitzar-nos tenint en compte aquesta complexitat i la diversitat d'aquest món és de la forma més horitzontal possible. I, òbviament, no és la més fàcil, però sí que és la que pot generar en si un diàleg molt més bonic i una forma de treballar que intenti trencar amb les estructures de l'individualisme i molts jocs de poder que poden ser injustos i jeràrquics.
6: Què teniu en compte a l'hora de programar?
10: A l'hora de programar, ja siguin les activitats durant el dia, com la programació d'artistes durant la nit, el que posem al centre, 100%, és l'art. I les expressions de l'art són diverses, però no només això, sinó que volem tenir en compte que existeixen, no?, com eixos de desigualtat que deixen a moltíssimes persones fora de poder trepitjar escenaris, ja sigui per eixos de racialització, ja sigui per temes de gènere, ja sigui per orientació del desig sexual, o ja sigui perquè la seva lletra en si és polititzada i per això es relega a una altra banda. I sobretot el que intentem és també potenciar la música i l'art que existeix, doncs, de forma més local o de forma més territorial. I d'aquesta forma poder fer que l'escenari del polvorí, l'espai del polvorí, sigui un espai on moltes persones puguin veure-s'hi representades i veure-s'hi acollides.
6: I, per últim, ens voldríeu dir alguna cosa més sobre la colonització cultural?
11: Doncs mira, Ula, la veritat és que, parlant de colonització, dir-vos que a vegades la vostra secció té com a mínim en aquests capítols una gota nacionalista que a vegades fa una miqueta de mal rotllo, així un rotllo, no sé si etnicista i supremacista, que no sé, tio, que la realitat és més complexa, la colonització és més complexa, la cultura és més complexa, i a vegades sou una miqueta demagogs i populistes. I l'Amat aquest, tio, és a dir, digue-li a l'Amat que vagi a veure la Moreneta i relaxi una miqueta.
6: Doncs, fent cas al nostre convidat i acomiadant-nos per avui, us deixem amb una adaptació dels Segadors dels Temps que Corren, apta per a tot tipus de públic.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.

Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art, una càpsula que neix de l'interès per aprofundir en el fet de la informació en relació al coneixement. Informació no és coneixement. El psiquiatre i neurocientífic Manfred Spitzer afirmava en una entrevista recent que la tecnologia digital perjudica l'aprenentatge dels nens i adolescents. Segons els seus estudis, l'ús de smartphones i ordinadors a l'aula els impedeix concentrar-se i aprendre, ja que aquests dispositius són eines útils quan hom ja disposa d'unes estructures cognitives madures. L'aprenentatge està fonamentat en l'establiment de noves connexions neuronals amb les experiències passades, i aquestes tenen lloc quan s'interacciona amb el medi, jugant, treballant en equip, conversant, llegint, escrivint. Les grans companyies tecnològiques, PlayStation entre elles, volen fer-nos creure que els jocs digitals proporcionen habilitats útils per al treball i que tant homes com dones som capaços de fer diverses coses alhora. Però el cert és que pocs de nosaltres tenim capacitat per això i les suposades habilitats no semblen traduir-se en una millora en les oportunitats laborals dels joves d'avui, amb feines menys retribuïdes de les que els seus pares tenien a la seva edat. Vivim en una distracció permanent en la qual el mòbil ha esdevingut tirà i servent alhora. Trucades, whatsapps, correus, notificacions i missatges intercedeixen en les nostres activitats i converses, creant una dispersió contínua. Diferents estudis conclouen que és difícil estar més d'11 minuts concentrats en una tasca sense que alguna cosa o algú ens interrompi. La nostra ment ja té tendència a distreure's. Han provat vostès de comptar fins a 10 sense que cap pensament els distregui? Vivim en una societat en què la informació ha substituït el coneixement. La sobresaturació d'informació no fa possible la comprensió. Per arribar a la comprensió, cal jerarquitzar, filtrar, i això requereix temps, un temps que no tenim. La informació no és coneixement, mai ho ha estat. El coneixement s'ha de mastegar, empassar, deglutir, digerir i expulsar. És un procés complex que la tecnologia no pot fer per nosaltres. Aquest excés d'informació i la manca d'eines per tractar-la dificulta la creació d'un criteri, d'un sentit crític i d'una personalitat que hauria de contribuir a fer-nos ciutadans lliures i plens. En les anomenades indústries culturals i de l'art també s'observa certa tendència a fer prevaldre la informació sobre el coneixement. Els corrents dominants pel que fa a la concepció de les propostes expositives, sovint es mouen en pesos per la necessitat d'informar un públic que no arriba amb els coneixements desitjables, especialment al nostre país, i releguen a un segon terme l'experiència emocional i estètica del gaudiment de l'art. Recentment, vaig utilitzar l'audioguia d'un museu de Berlín amb la intenció d'obtenir una comprensió més profunda de les obres exposades. Els confesso que vaig haver de prescindir-ne aviat, en sentir-me incapaç de gaudir del quadre al mateix temps que escoltava descripcions de l'obra o esdeveniments que van tenir lloc al voltant de la seva creació. No sóc un home multitasca. O faig una cosa o en faig una altra, i m'estimo més contemplar la bellesa o el dramatisme d'una creació artística en silenci, intentant comprendre un procés no intel·lectual, el missatge que hi ha al seu darrere. La informació de les audioguies no podria ser un estadi previ a la confrontació amb l'obra d'art? De la mateixa manera,
la imatge gràfica d'una exposició, la retolació i el disseny gràfic haurien d'estar al servei del seu contingut, les obres o objectes exposats, i no a l'inrevés. Els textos serveixen per guiar l'espectador i facilitar la comprensió, però han de tenir la mida justa. Un disseny expositiu ha de ser atractiu, inclús escenogràfic, però no estrident. També les tipografies neutres, així com la contenció en l'ús del color, són generalment més respectuoses amb l'exposat. Massa sovint, també, les obres d'art contemporani, especialment les conceptuals, s'acompanyen de manuals d'instruccions que obliguen a fer una anàlisi intel·lectual de l'objecte quan l'art transita per altres mons. De la mateixa manera, les traduccions en diferents idiomes, especialment en àrees turístiques, no haurien de protagonitzar l'espai expositiu. La llengua local ha de vehicular el recorregut i les traduccions s'han de facilitar en un format que no interfereixi. Del contrari, la sobreinformació resta força el contingut, sempre que n'hi hagi, és clar, i confon.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast d'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu. David,

0: la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, muy bucòlic, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
1: Clar.
0: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent, pues, preocupada. Clar. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, clar, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Bé, molt bon dia. Seguim aquí en les terceres jornades de podcast de Ràdio Far. Ara continuem, com ja anunciàvem fa uns minuts, amb en Piti Espanyol. Ell és professor de la Universitat de la Universitat Pompeu Fabra i també de l'ESCAC, pot ser, si no m'equivoc. I aquí, en aquest marc de les jornades, ha oferit un taller anomenat... Com li han dit en això? De construcció de diàlegs,
2: no? De construcció i creació de diàlegs, sí.
1: Molt bé, llavors ara li farem un parell de preguntes per a veure de què ha anat una mica això, que m'ho faci 5 cèntims, i llavors donarem pas també a les alumnes d'aquest taller que mos mostrin la feina que han pogut fer. Res, si mos vols explicar una mica en què consisteix quan xerran de construcció de diàlegs.
2: Sí, jo el que faig, com que m'he passat molts anys escrivint diàlegs i també fent classes sobre això, llavors he fet com un, no sé com dir, com un cos teòric que intenta explicar com has de mirar els diàlegs i com els has de construir. Llavors hi ha algunes coses fonamentals. Una d'elles és que has d'aplicar una teoria que m'he inventat jo, que és la teoria de les tres E's, que és que sempre que escrius qualsevol cosa dramàtica, sigui uns diàlegs, sigui una escena, sigui la pel·lícula en general, has d'intentar... que funcionin contínuament aquestes tres E's. La primera E seria expectativa, trama, és que algú tingui un problema i intenti solucionar-lo. Algú vol dir o una persona sola, o dues persones, o un matrimoni, una família, o un grup de gossos, o un país, o qui sigui, no? I aleshores l'expectativa és construir de manera que l'espectador contínuament s'estigui preguntant com resoldrà el problema el personatge que s'hi enfronta i si se'n sortirà o no. Això seria una cosa que sempre has de tenir present en qualsevol moment de l'escriptura i dels diàlegs també. L'altra és l'emoció. Expectativa sola no funciona, sinó provoca això una emoció. Si els personatges no s'emocionen i d'aquesta manera no emocionen el públic. Tu has de sentir-te implicat emocional i també de vegades moralment amb el que està passant. I la tercera E seria d'estil, que això ho has de fer des d'un estil o una mirada particular per diferenciar-te dels altres i per entrar en un camp que inclús per tu sigui nou. Aquesta seria la base.
1: I llavors, que han pogut fer aquests alumnes que has tingut durant ahir i avui?
2: Sí, jo el que vaig fer sobretot és així explicar ahir durant 3 hores els principis generals que jo penso que s'han d'aplicar amb exemples pràctics de pel·lícules, anuncis i sèries de televisió amb escenes concretes, i llavors avui hem continuat una mica i després els hem posat una feina que era una idea molt bona del Christian, és que intentessin explicar, construir molt ràpid, basant-se en una situació que ells hagin viscut o hagin conegut de prop, fer com una petita escena dialogada on amb dos personatges expliquessin o els hi passés la història i alhora en alguns moments hi haguessin ambients sonors i també una trucada telefònica.
1: Una trucada telefònica, diferents ambients sonors i una conversa al voltant de...
2: On els hi passa o expliquen el que els ha passat.
1: Molt bé, això és el que veurem ara amb 2 exemples, seran 4 persones, 2 grups de 2. Molt bé, i de res, és a dir, estic donant part ja en els
2: Jo crec que
1: dos.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Jo ja faré els ambients sonors, si voleu.
1: Ah, perfecte, molt bé. I de jo call i endavant.
3: Bueno, pues li fotem. Bueno, comença amb sons de gavina i de donades de platja.
4: Què feim? Hauríem de telefonar.
3: El nostre torn acaba en 20 minuts i d'aquesta platja fins a les oficines n'hi ha mitja hora. Aquests 10 minuts ningú m'ho apagarà.
4: Hauríem de telefonar. No el podem deixar aquí, tirar com un ca.
3: Corazón que no ve, corazón que no siente.
4: No siguis capullo. Ets la nostra obligació. Era una persona.
3: Telefona, idò, però m'hauràs de convidar a sopar.
4: Ara et so de quan telefona.
5: Clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, pip, pip, pip.
4: Hola, bon dia. Telefones per natural perquè...
3: Penja, penja!
4: Què passa?
3: Tio... Crec que sé qui és.
4: No fotis. Qui és?
3: No el reconeixes. Estiu aquest és el que fa estreper-lo en aquesta platja. Bueno, fe.
4: Hòstia, has de ver. Així tal vegada encara trobarem per aquí qualque cosa interessant i encara mostrarem una bona guinaldo.
3: Com me coneixes, cabró. Anem a fer una volta a veure si trobam qualque cosa.
4: Ara sent uns sons de passes i gavines.
5: Xic, xic, xic, xic, xic, xic,
4: xic, xic, xic, xic, xic. Amb bones de la mà. Mira, un fardo.
3: Me cago en Judes. D'aquí en traurem un bon viatge.
4: Ara una telefonada.
5: Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic.
3: No, no em prenyis.
4: Sí, tio. Haurem de continuar fent feina.
3: I final.
2: Això, esclar, explicar això i construir aquesta història amb 45 minuts que han tingut dues persones que a més no han treballat juntes, jo trobo admirable.
1: Jo no he acabat d'entendre per què han de seguir fent feina.
2: Però has entès que han trobat?
1: Sí.
4: Què han trobat?
1: Cocaïna.
2: No, no, però abans.
1: Ah, sí, una persona morta, no?
2: Val, doncs és perfecte, sense haver-ho de dir. Això és el que té la dificultat, no dir ara trobem una persona morta, mira, una persona morta, no, sinó que ho han construït de manera que s'entengui sense dir-ho directament. O sigui, han construït bé, han dialogat bé.
3: És difícil, s'ha de dir que és molt difícil, però bueno.
2: Però que us n'heu sortit, jo trobo.
3: S'ha fet el possible.
4: I és basada en un car... Bueno, un car real, perquè es va trobar un cadàver un parc natural. I després sí que ens hem acabat de muntar una mica aquesta història per encaixar una mica el que ens hem explicat en el curs.
2: Sí.
4: Però bueno, que... Sí.
3: Bueno, és difícil. Escriure diàlegs és difícil. Sí, però, sí. I manco en poc temps.
2: Esclar,
3: però,
2: sí, sí. A més, amb dues persones no acostumades, em sembla, a treballar juntes.
4: No. I menys de so.
2: Esclar, sí, sí.
1: Molt bé, fantàstic. Idò, si volen pujar les altres dues persones, Arnau i Àlex...
2: Sí, sí, és
1: que m'ho proposen.
2: Sí, que una feina que té la seva dificultat d'això, pel poc temps, gent que no ha treballat junta, dir, explicar una cosa que tinc interès, a més que hi hagi una trucada telefònica, tot això, jo no sé si me n'hauria sortit, jo. Però se n'han sortit.
1: Es fot-li xola que encana, al final.
6: Nosaltres hem fet com molt curt, microteatre.
7: Temps, una anotació del principi dels mouen cadires i tal.
6: Direm les anotacions com perquè puguis anar fent els sons. Vale.
4: Moltíssimes gràcies.
6: Digues tu les anotacions.
7: Vale. Et senten renou de cadires?
6: Pues té plomes de colors i és molt, molt gran.
7: I amb quins doblers t'has comprat?
6: Que vols dir, amb els meus.
7: Ja t'has gastat els 20 euros que te vaig deixar ahir?
6: Clar, amb el gorro.
7: Crida'l ja.
6: Aquí, en l'escambrea? Dos cafès?
7: No, el psicòleg.
6: Marques telèfon.
5: Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic.
7: O respons o me'n vaig.
6: Però si no li tens res a dir. Hola, Ferran. Molt bé, molt bé. Aquí, amb l'àvia. Sí. Intentant arribar a final de mes. No, només vaig de casa al súper i del súper a casa. I ho atupo.
7: Et sent de fons. Manolo, dos cafès con leche para la 3.
6: Bueno, sí. L'altre dia feia molt de fred i clar, és que era molt bonic.
7: Et serveixen els cafès?
6: Ferran, crec que has estat tallant. Et truco just ara.
7: Bueno, com t'ha anat? Àlex, es veu el cafè d'un glob?
6: He de marxar, que he de cuidar la meva àvia. M'ho pagues, vale?
7: Ja sí.
6: Horrible, no s'ha entès res.
2: No s'ha acabat d'entendre.
6: Jo t'ho dic, que no. Bueno.
7: Lo desgorro ho havia emborrat, ho has dit?
6: Jo crec sí, que ho he dit, no? Sí, sí. Bueno, no ho sé.
7: Un poc tergivers.
2: Feu-nos en 5 cèntims, sí. Si et sembla. Expliqueu-nos...
6: És massa conceptual, no.
7: Explicada.
6: És, en teoria, una persona mentidera compulsiva. Ha començat la idea com que era una persona mentidera compulsiva. Llavors han fet que era compradora compulsiva. I no té com diners ni per arribar a final de mes i es posa com a comprar tonteries. Llavors el seu amic li ha deixat com diners i no té tampoc ni per pagar aquell cafè que estan fent en aquell moment.
7: Val. Jo crec que era una història bastant ambiciosa, però se mos ha quedat el temps curt per acabar de desenvolupar.
6: Potser sí. Anàvem com a la primera pàgina quan has dit com que havien de
1: casar. Jo he de dir que ho havien entès.
6: Sí?
1: Sí.
6: Perfecte.
1: Que bé, potser que ja coneixen Àlex per a ell, no sé. Sí, a més, com hi ha doble mentida, no? Perquè no estava amb la seva àvia, però li diu que era la seva àvia, però clar, és amic. Bueno, sí, poc enredós, però aclarit.
6: Havia intentat com anar ficant com els recursos que has anat dient, però òbviament els havien d'enllaçar molt millor i sí, tot això. Però... sí.
2: El que és molt difícil és d'una pràctica d'aquestes que el resultat sigui magnífic, però el que us deia és que el que interessa és intentar les coses que us he explicat en general, a veure com les podíeu aplicar. Després el resultat sigui bo o no, però que treballeu la mecànica aquesta per fer la vostra, perquè entri en el vostre disc, diu, aquesta era la idea.
6: Bueno, pues això
1: està. I d'allà està, moltíssimes gràcies. Pues molt. No sé, Piti, si vols afegir qualque cosa més al voltant d'aquest taller, si no, anem ja a dinar.
2: Sí, una cosa important d'això d'escriure diàlegs, gairebé de fer totes les feines, és que tu has de córrer molt. O sigui, has de treballar una vegada i una altra i una altra i una altra i revisar i revisar i revisar. O sigui, jo no crec que hi hagi ningú que la primera vegada que escriu una escena del que sigui per la ràdio, pel cine, per on sigui, li surti. No? Sempre s'ha d'escriure moltes vegades. Jo he escrit unes quantes pel·lícules i algunes n'he fet 20 versions diferents, o sigui, perquè has d'anar polint, polint, i a mesura que vas polint, vas afinant més.
1: Deu ser difícil també que soni natural, no?, el que dius, perquè...
2: És clar.
1: Hi ha vegades que escrius coses i dius, això ho diria qualcú.
2: Sí, no? A part de que moltes vegades els guionistes, o la majoria de les vegades, no som actors. Llavors, quan nosaltres ho hem de representar, no ho fem com ho farien els actors, perquè els actors sí que estan molt acostumats a donar un to i una interpretació i un tempo i tot això, que és clar, és el seu ofici, que ho eleva tot molt.
1: Molt bé, i de moltíssimes gràcies. Espero que hagi sigut productiu aquest taller. Moltíssimes gràcies per haver sigut aquí. I ara, no, he dit mentida, no m'anem a dinar, passam a un tast amb la cervesa menorquina Graham Pierce. Ara tornem.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
2: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem un poc de dibuix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
3: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronges. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espany, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronges i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitroclòrits, de nitroclòrits, li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
4: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren la vespre, almenys eren la tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Avui sona bé, això, hòstia.
2: Tres o més i menys ens fa mai, me sento un poc nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré i demostraré som apte per totes les feines.
3: Que sigui un cas de cinc paraules aquí hem d'estar ja, hòstia.
1: Ai, que ja era hora que sonés aquesta cançó quan toca.
3: Ah, pues sí.
2: Direccions canviades per totes de cavall i su.
4: Cobert de porqueria, un poc.
1: Port Brut!
3: Port Brut!
1: Port Brut!
3: Port Brut!
2: I el teu pis desgrat segurament serà per prepotència.
1: Ai, quan es diu que una persona és un fantasma, generalment té una connotació un poc despectiva. En un context col·loquial, ara sembla un poc en Cisse, però no, et sol dir que és quan exageres les seves qualitats, experiències, o intenta aparentar ser qualque cosa que no és. En canvi, fer ghosting, que no sé si deu estar acceptat, això, però si no ho acceptaran d'aquí... Sí, o abans, perquè s'acaba tan ràpid. Fer ghosting es vol dir o tallar la comunicació sense donar explicacions, com per exemple, és una expressió que es fa servir per descriure una situació en què una persona, de manera sobtada i sense donar aquestes explicacions, ja sigui per una relació romàntica, d'amistat o professional, desapareix, com si fos un fantasma, sense respondre missatges, ni telefonades, ni cap altre tipus de contacte que puguis tenir. Com per exemple...
3: Quan una persona que coneixes no respon als correus que li envies.
5: Quan un mitjà no te respon en els correus i no te publica res del que fas. Se suposa que fas cosa i tens cosa a dir, clar.
3: Quan d'un cambrer fa que no te veu perquè no vol servir-te.
5: Quan no te responen en el telèfon o WhatsApp. Tots aquests d'abans, el cambrer també.
3: Quan simulen que te telefonen quan t'atraques per tal de no saludar-te.
1: Aquest és l'especialista del ghosting màxim, no? I de, si us fan ghosting, que segur que sí, sí. Que és una cosa que està de moda.
3: Que mereixi.
1: Heu de tenir sempre preparada aquesta cançó. No, aquesta no. però també.

0: No era aquesta, però tenia una frase que diu aquesta falsa societat, que diu en Cris Juanico, diu, justament ha sonat, no era aquesta, sé que teniu, no heu de tenir aquesta preparada,
1: no,
0: evidentment, heu de tenir una altra. Així, d'aquesta manera, els hi rebaixareu l'eufòria.
2: Eufòria!
1: Oh!

0: Ghostbusters.
1: Good job.
2: And it don't look good. Who you gonna call?
0: Ghostbusters.
1: While you're fine.
3: Com us faltava. Una casa de fantasmes.
4: I doncs sí, teniu aquesta cançó preparada, us la descarregau en el mòbil, us la poseu de sintonia del mòbil i aprofitau tot el que podeu.

0: Benvolguts amics i oients de Porcanjades. En anteriors capítols m'he queixat de la desesperació per trobar qualque història per compartir amb tots vosaltres i passar l'estona. Avui he de confessar que he tocat fons, per la qual cosa m'he tirat a la beguda, més concretament en el gin. I una vegada que les propietats medicinals d'aquest espirituós s'han posat a navegar per rius de les meves venes, se m'ha aparegut aquesta pregunta. Des de quan es beu gin a Menorca? Els anglesos, els anglesos la van dur? Qui la va dur? Des de quan?
1: Jo diria que els anglesos, clar, però no sé.
0: No frissem. El gin no sempre ha estat la beguda alcohòlica oficial de Silla. Fins a seva aparició, aquest lloc l'ocupava l'aiguardent, l'elaboració del qual està vinculat en el vi. A començaments del segle XVII, l'aiguardent assoleix la suficient entitat, pes i consum com perquè se'n reguli la venda, com testimonien els 14 alambins que estan en marxa a Ciutadella i a mitjans del mateix segle per proveir, saciar o engatar els 12.000 habitants de Menorca que Menorca té en aquell moment. S'empenta el consum i negoci de l'aiguardent, se li dona, com no pot ser d'una altra manera, en el segle següent, en el segle XVIII, amb l'arribada dels anglesos, on la demanda d'aquesta beguda creix desmesuradament i, per la qual cosa, també s'estimula la plantació de vinyes.
1: Ja de veure, guiris. Ja de veure, és una cultura i l'has de respectar. Però,
0: de fet, tinc una data de consum. El dia de Nadal de 1741, els mariners i tropes angleses s'embelen ni més ni menys que 4.000 litros d'aiguardent. Ell tot sol.
2: Excuse me, all right. Thank you very much. All right.
3: 4 i escabos foten 4.000 litros.
1: 4 i escabos foten 4.000 litros. Bueno, perquè atanya son parc, no estava allà ni...
0: Clar, això,
1: ni...
0: Magalup ve d'en fora,
1: ja.
0: Ja,
1: hòstia.
0: I és balcònic, de molt d'en fora.
1: Fem balcònic.
0: Però no només els guiris beuen aiguardent, sinó també la població autòctona que l'empren també per prevenir les febres, com la pomada que ho cura tot. Encara que sí, per una banda, ser guardent va bé per les febres, no va bé per la vida. Perquè, segons Joan Ramis i Ramis, l'excessiu ús de l'alcohol és un dels factors per qual pocs menorquins arriben a els 80 anys.
1: Joan Rami, com diu Homer Simpson, l'alcohol. Com és?
0: Hòstia,
1: causa que... i a la vegada solució de tots els problemes de la vida.
0: Sí, sí, exacte. Però no arribaràs en els 80.
3: Objectiu 80.
1: 80,
0: bueno. Sí, arribarem, però bueno. Bueno, a començaments del segle XIX, el negoci de l'alcohol a Menorca experimenta una altra empenta amb una espècie de globalització. Per un breu període hi torna a haver els guiris, que no deixaran d'anar i venir. A causa de la guerra del francès, a començaments del segle XIX, entre Espanya i França, Silla rep una allau de refugiats, sobretot catalans. Els Estats Units també adopta el port d'Amor com a base per sufocar la pirateria berber entre el 1815 i 45. Els francesos també l'empren arran de la conquesta de l'Alger el 1830.
1: Sigues on siguis, t'agrada un bon... Digui, perdó.
0: No. Així com també altres esquadres internacionals.
1: No s'interrompa, que...
0: I, bueno, així com també altres esquadres internacionals com poden ser la holandesa, que aquesta és bastant important. Que, bueno, ja ho veurem. D'aquesta manera, el port d'Amor, entre tavernes i prostíbuls, es converteix en un desgavell molt, molt, molt, molt gros, fins al punt que és conegut com es guapin de la Mediterrània. És a dir, es guapin.
3: Ibiza.
0: Quasi, quasi. Es guapin és la infame zona portuària de Londres.
1: Ah.
3: Es guapin.
0: Guapin. Es guapin de la Mediterrània.
3: Menorca guapin.
0: moltes festes es veu que hi havia.
3: I, bueno, i feien joc maones, no, aquesta època?
0: Segurament, fotint segurament. Devien emprar qualsevol cosa.
1: Com ara.
0: No canvien gaire. I què passa quan un estranger borratxo
3: ara
0: ve...
3: Ara és reggae wapping.
0: Sí. Reggae wapping. Hòstia. Per posar-hi els peus, sí. Bueno, d'aquesta manera...
1: Normal, perquè estic ple de gent.
0: Què passa quan un estranger borratxo ve de vacances, no? Que vol veure els licors de casa seva. D'aquesta manera, Menorca rep un fotimer de diferents alcohols. Whiskies, brandis, cerveses, rosolis, que no sé si ve que ho són. Rosolis són els tipus xupitos.
1: Sí, digestius, d'acord?
0: Digestius.
1: Vale. Rosolis.
0: Roms.
1: Quants saps? Quantes paraules saps?
0: Sí. Ara te'n diré una altra. Venga. Roms, gins, el més destacat dels quals ets holandès, el gin holandès. El groc.
1: Groc, és el vi calent?
0: És un mes de bicle, molt bé. Molt
3: bé, Pedro.
1: Toma, que en Cercés es diu Glock amb veles, que és xino. Ja ho fas en 3 o 4 nacionalitats. Però bueno, que no m'ho escolta ningú.
0: No podem ofendre. Tenim dret a ofendre.
3: Cablones. No, tenim dret a ofendre.
0: I un altre alcohol és el raqui, també.
1: Raki no sé què.
0: És raki no, eh? Jo tampoc. Bueno. Raki és un aiguardent anisat que és la beguda nacional de Turquia i altres països balcànics. Eh? Sembla que el seu consum a Menorca és introduït pels grecs establerts a Silla durant el domini anglès. I sembla que aquesta beguda assoleix certa fama perquè el 1809 la Universitat de Mo autoritza a Joan Pola de Medina a establir una fàbrica de rac. Sempre que sigui el mateix licor que està permès de vendre a l'estanc de l'aiguardent. Però bueno, per altra banda, deixant de banda també els borratxos, l'alcohol també rep un impuls gràcies als llibres de cuina que es comencen a popularitzar en aquesta època. Per exemple, el 1805 a Barcelona trobam un receptari amb 28 licors, entre els quals hi trobam la recepta del ginebró. Com a característica d'aquests licors, direm que la seva graduació és baixa, a causa que els alambins eren energèticament poc eficients. El cost del combustible fa que el preu de l'alcohol augmenti en incrementar-se el nombre de graus. Durant el transcurs d'aquest segle s'aniran introduint millores en els alambins que permetran obtenir un alcohol de més grau i puresa amb una despesa de combustible més baixa. Jo només esmentaré la introducció al 1830 de la doble columna de Coffey, que no me feu explicar en què consisteix, però no tinc idea.
1: Però no tot.
0: Però ho faig perquè ets a base per a l'obtenció del dry gin. I bé, jo aquí faig un to be continued, així que si voleu saber més sobre gin, no us perdeu el següent programa i últim de temporada, perquè ja...
1: Que emoció, quina intriga,
3: Que m'ho xerraràs de gin més conegut del món, no, supòs?
0: Supòs que arribarem,
3: Arribarem, eh?
1: Aquells bòtils de menorquins quan van un bar.
3: No volia dir sa marca.
1: No, si no patrocines, no.
0: Bueno, en direm a uns quantes de marques, crec.

0: Imperial Barbie!
1: Persones humanes!
2: Idò, ja tornem a estar aquí en les persones humanes. Avui tenim un humà molt excel·lent. Bueno, no sé si és molt excel·lent o no, però et consideres humanista?
3: Sí, sí, sí, totalment.
2: Per quin motiu?
3: Bueno, pues jo crec que amb la humanitat i amb la universitat de les persones. O sigui, les persones moltes vegades ens especialitzem en una cosa, però la majoria tenim capacitats per fer moltes coses diverses. I crec que el que completa una persona és que no només es dediqui a un tema, sinó que diversifiqui les seves activitats. Uh-huh. Ara venc d'una exposició d'un jubilat de Fornells, que està tota la vida cuiner, i ara es dedica a pintar, ara des pinta, de que s'ha jubilat.
4: Sí, sí.
3: I he descobert tot un món.
2: I a què t'has dedicat tu? A què has estudiat coses? Has estudiat a la universitat? O... Avui fem un poc personatge ocult.
0: Sí, sí,
2: avui fem un poc personatge ocult. Vinga, va.
3: Jo vaig estudiar biologia.
2: I...
3: Som llicenciat en biologia.
2: Llicenciat en biologia.
3: Especialitzat en agroalimentària i biotecnologia.
0: Toma.
2: I després te vas dedicar a les feines relacionades amb el món de la biologia? O...
3: Vaig fer algunes feines, sí, de gestió de fangs de depuradora amb una empresa de catalana, d'aquí de les depuradores d'aquí de Menorca. Després també vaig fer feina d'educador pel GOP. Vaig estar en el Museu de la Natura, a Ferreries, durant un any i mig, quasi dos, i fer d'atenció al públic i en ciber d'educació ambiental amb les visites escolars.
2: Déu-n'hi-do, ets molt humà. És molt humà. Així mateix.
3: I després... he estat dedicat a la docència, la major part de la meva vida professional.
2: Què en destacaries del món de la docència? Què t'ha portat?
3: És una professió que a nivell personal t'aporta moltíssim. Estàs en contacte amb molta gent, molts companys, sobretot si vas a feina a un institut, com he anat jo tots aquests anys. Instituts que siguin un poc grossos, doncs potser tens 100 companys i companyes. I després que cada any tens alumnes diferents. I també te dones compte del pas de la vida, no? Els primers anys doncs, els alumnes són de la teva edat o més grans, i quan passen els anys, els alumnes, tu vas fent d'anys i els alumnes que són més joves.
2: I tu ja no.
3: Sí.
0: Tens qualsevol consell per en Cristian que has de dir que s'ha de docència?
2: Bueno, mitja jornada.
0: Mitja jornada, no. pues mig consell.
2: No.
4: No acabis la frase.
2: Sí, un consell a mitges.
3: Va, estic segur que en Cristian ho fa molt bé, perquè ell tot el que fa ho fa amb molta passió, i realment per ser un bon docent jo crec que el que falta és fer-ho amb passió i amb vocació. No tampoc voler fer moltes coses ni coses molt impressionants, sinó fer-ho amb moltes ganes.
2: Sí,
3: com fa ella en tot el que fa.
2: Això tens raó, això tens raó. Sembla que me coneix aquest humà. Si no, no seria segut aquí, però bueno. Seguint un poc amb aquest secció, no?, de persones humanes, nosaltres ens agrada conèixer gent que fan coses i xerrar de diferents maneres d'activismes o de com t'involucres, no?, allà on vius i les coses que fas. Tu, a part de fer feina molt de puestos, i de jove t'has involucrat en coses del poble o en activitats o en organitzar algunes coses que donin peu, no? És un activista o és una persona que mou, que mou gent.
3: Bueno, no sé si moure gent o no, però sí que pues, al llarg de la vida pues, col·labores en diferents entitats i jo sobretot vaig col·laborar molt d'anys amb la Comissió de Festes de Sant Nicolau.
2: Ets un fiestero, vaja.
3: En aquell moment, quan t'estaves dedicat a allò, tampoc no podies fer molta festa, perquè havies de fer feina aquelles festes.
2: Ja, t'agraden les festes i allò col·labores.
3: Bueno, m'agrada mantenir la cultura i les tradicions de cada poble, i crec que les festes de Sant Nicolau pues, és una festa que des de sempre ha organitzat la gent del poble i que és important que es mantingui aquí a Mercadal. I pues, com sempre s'ha fet que ho ha organitzat la gent jove, pues, en aquella època que jo era més jove pues, ho vaig col·laborar i vaig participar, i com que tenia temps o tenia disponibilitat pues, quasi que vaig agafar les riendes durant una bona temporada fins que me'n vaig anar a fer feina a Eivissa de professor.
2: Has dit Eivissa, eh? Eivissa. Ostres, sí. Tu. Has de tenir coratge. Has de tenir ganes d'anar a Eivissa. I com va anar per allà?
3: Era una altra època, no es pot comparar amb la situació que hi ha ara. Vaig anar del 2001 al 2004 i tot i que podia ser complicat trobar allotjament, doncs no...
2: Encara.
3: Sí, no era el que...
0: No vas dormir a la terrassa, no?
3: No, igualment...
0: Quines pàtides...
3: Era relativament fàcil per professorat, perquè ja només mos ho llogaven de setembre a juny, si tenien sort, fins al maig.
2: Jo vaig tenir un moment eufòric en els 21 anys i també vaig anar a Eivissa a fer un estiu.
0: A fer un estiu a Eivissa?
2: Sí, el 2021. Uf. De fet, devien... No, el 2001.
0: Hòstia,
2: ara sí, hagués estat bé. Hagués estat bé el 21 tenir 21 anys, però no.
0: No, estimat.
2: I vaig viure un càmping, mentre no van donar una habitació compartida amb lliteres.
0: Sí,
2: no era fàcil,
4: Te van pagar el campi?
2: No, precisament. Com era Eivissa aquella època? Que te'n vas endur d'allà quan vas tornar cap a Menorca?
3: Sobretot me vaig endur els companys, no? La gent que va fer feina amb jo i la gent amb qui sortia per allà i les amistats que vaig fer allà. Com era Eivissa? Pues, en part... Menorca ara s'està començant a semblar a Eivissa. Jo el que notava d'Eivissa és que hi havia un estil de vida i una activitat social i lúdica, bars i això, d'un estil fins dia 30 d'abril i dia 1 de maig el mateix bar era completament diferent i tenia un públic diferent, la música era diferent, els cambrers eren uns altres i tal, perquè ja es dedicava 100% en el sector turístic.
2: Assistiu, no?
0: Total.
3: Sí. I el canvi, igual a l'octubre també, el canvi era molt radical, però sobretot entre abril i maig. Però, bueno, en hivern podies dur una vida perfectament tranquil·la i tenies ambient cultural, espais on fent música en viu, que crec que encara hi són, els mateixos.
2: Però, bueno, jo m'agrada un que hi ha a la carretera d'anant cap a Sant Josep.
3: Sí, aquest.
2: Que fan concerts de... Allà hauries d'anar a tocar, Pedro.
0: Can Jordi.
2: Molt, Can Jordi.
0: Vos volen tancar, m'han dit uns col·legues ara. Estan que, sí. Típic vací que vol tocar. Tancaró, no sé què, la sempre.
2: Ja no li agrada rock.
0: No sé què. Sí. Però sí, bueno, sí, és un lloc molt guai. Sí, que sí. Quan he anat a Eivissa jo, que he anat a tocar, no he anat un estiu ni un any, ni com vol, he fet dos dies tocant, he tornat. Allà com una Menorca allà, i després hi ha tot l'altre. No sé, hi ha gent que és com nosaltres, que van als bars, són gent normal, i toquen, i no sé què, ja, saps? I després hi ha tota la marabunda aquella, que és que aquella gent ni ho ensumen. Que, saps? Però bueno, això és per ells, saps? És un poc aquella...
2: I ara, no sé si hi ha gent que escolta, que ja sap que aquí estem xerrant avui, és igual, no fa falta que ho sàpin. Tu trobes que aquest canvi, no? Aquest canvi de Menorca cap a Eivissa, això és imparable?
3: Jo m'agradaria pensar que no, que es podria aturar, es pot canviar coses, però depèn molt de tota la gent que estem aquí a Menorca, sobretot de la gent que fa activitats durant tot l'any o gent que té establiments oberts, no és el mateix obrir tot l'any que obrir només 5 mesos en estiu o 7 o 8 i tancar gener, febrer, març, abril, com el que està passant ara en molts comerços i molts bars, restaurants, i el mateix amb les propietats, no? Si cada família ven la seva propietat perquè no ho pot mantenir o no poden resoldre el tema de l'herència o no poden fer la reforma i se ven
2: a gent que
3: el capital
2: aquí, no?
3: Que no és d'aquí, doncs clar que hi ha casa, que hi ha habitatge, passa d'estar ocupat tot l'any a que només estigui ocupat en períodes de vacances.
2: Ets polític? Perquè així quan xerres no sé si... O sigui, vas allò, no has jugat mai allò de...
0: Qui és qui?
2: Qui és qui?
0: Ja,
2: menys mal que no hi ha 6 aquí, perquè si no t'enduries un...
0: Qui és qui? Perdó,
2: qui és qui?
3: Qui és qui?
2: Ah, m'ha fet mal allò tot.
3: Jo no m'ho considero polític, no? Som biòleg per estudis, però som professor
2: per oposició,
3: per
2: no?
3: No, oposició, no?
2: No, tens oposició.
3: No, m'han donat la plaça per estabilització.
2: Ahà, vale.
3: El procés d'estabilització.
2: Bueno, més o menys. Bueno, funcionari, sí. Funcionari.
3: Des de fa un poc, sí, des de fa un any i mig. I pues ara me dediques a política, però per això és una cosa circumstancial, d'una etapa de sa vida, però no me considero polític. Però entenc que la resta de la població m'hi consideri, però bueno.
2: I consideres que la política és una manera d'activisme?
3: Sí, totalment.
2: Què estàs aconseguint o què t'aporta estar en aquest primer pla, no? de secció del carrer i del poble?
3: A nivell personal?
2: Bueno, de Mercadal, vinga, ho diré, va, si algú encara no sap amb aquí xerrant, a poc en poc anem descobrint aquí xerrant. Jo, l'entrevista aquesta, t'ho dic jo, Pedro, riuràs molt. No. Riuràs molt. Saps per què?
0: No.
2: Ja t'ho diré. Vinga, en Joan se n'ha d'anar.
3: Bueno, pues ara mateix la meva activitat política a nivell personal el que m'aporta és pues, és com dos o tres carreres a la vegada, ¿vale? És com estudiar un màster de forma molt intensiva, no? Pues, tens l'oportunitat de tocar molt de temes, molt de tot tipus de qüestions d'un municipi i de conèixer moltíssima gent i de veure com fan feina diferents professionals, diferents empreses, com funciona un poc el món econòmic, el món immobiliari...
2: El món dels humans, no?
3: Sí, el món cultural...
2: Molt bé, molt bé. No, perfecte, perfecte. Jo, tot l'objectiu de fer l'entrevista aquesta, saps, que era arribar en aquest punt, no, era arribar en aquest punt, perquè tenies il·lusió de dir, bueno, doncs fuig aquí, doncs moltes gràcies i...
0: Ai, per favor.
2: És una broma que teníem amb Pedro, sí, des de fa quasi 2 mesos i aquest sol hi genera molta
0: entusiasmat.
2: I així no t'arrepenteixes ni molt menys de crear aquest col·lectiu, no? Tu formes part de l'entesa de Mercadal, ara estàs davant, després de molts anys de formar-hi part, i és un poc una transició, o més enllà de Mercadal trobes que pots veure't com una persona que pot aportar coses també a Menorca?
3: Bueno, sí, jo crec que sí, no? Només per aquesta experiència sempre ho pots aportar, però jo ara mateix no m'hi veig, ara estic centrat en la meva activitat en el municipi i tampoc no me'l planteig a altres escenaris, no? De fet, jo sempre dic que jo m'agrada molt la meva professió i que espero tornar a la docència. Vull dir que no és el meu objectiu de tenir més a política el resta de la meva vida laboral.
2: I què li diries a la gent que se queixa? No, no que se queixi molt, que la gent que se queixa. Què els diries?
3: Que es queixa de què?
2: De tot. Es queixen, en general. O sigui, es queixen de, jo què sé, de qualsevol cosa. Ara han canviat això aquí, ara frenes allà, ara no sé què. Què els hi diries de manera constructiva?
3: Sí, sí, sí, evidentment.
2: Què els hi proposaries, vist des del punt de vista polític? Avui és una entrevista un poc semiseriosa.
3: És un objectiu. Molt seriós, sí.
0: Ai, fort. Digues.
3: Què els hi diries a gent? Pues que entenc o comprenc que hi hagi necessitat de fer aquests comentaris, però que de vegades també hem de reflexionar, o a vegades és culpa nostra de que els gestors, els polítics, pues no explicant per què s'han pres aquell tipus de decisions, no? Però a vegades la gent, abans de queixar-se, ha de pensar no només en ell mateix, sinó que a vegades aquella decisió o aquell fet s'ha plantejat en benefici a comú de la majoria de la població. Sempre hi pot haver qualsevol decisió política, qualsevol decisió a nivell municipal, sempre hi haurà algú perjudicat, probablement. Val? Però el que s'ha de mirar és el benefici generalitzat, no? I clar, pues hi ha alguna decisió que pot molestar a una persona en concret o un habitatge o el que sigui, però després s'ha de mirar la repercussió per la majoria de la població.
2: I trobes que en aquest sentit, ja per anar acabant, trobes que intentar que la majoria de població participi o que hi hagi participació ciutadana, no? Això que es diu, milloraria pues, això, que tothom senti un poc les decisions pròpies, no? O col·lectives. Com ho feim en això? Com es podria fer perquè fos més una comunitat que pren decisions col·lectives?
3: Bueno, hi ha diferents eines de participació ciutadana, però jo crec que més important és que la gent vulgui participar, que no només participi un sector de la població concret, que és aquell que està més motivat, més interessat en participar en aquesta presa de decisions, perquè si no aquestes decisions tampoc no beneficien a tothom, no? I el difícil és que, per exemple, participin doncs, joves en segons quins processos de presa de decisions o de participació o de donar opinió, no? Avui en dia els joves no estan vinculats pràcticament a cap entitat associativa, a cap partit polític, evidentment, yeah. I costa que participin en la presa de decisions. A no ser que els afecti molt a nivell personal, participen a través de comentaris en xarxes socials. Clar, fer un comentari en xarxes és molt fàcil, no? Però fer un activisme real i que tingui conseqüències més enllà d'un tuit o un comentari a Instagram, on sigui, doncs, implicar més exigència, més esforç, que molta gent no està disposada ara mateix.
2: I avui en dia poden veure el ple de l'Ajuntament a través d'internet, no?
3: Sí, dir, online.
2: Online, cosa que millora, no? I en qualsevol moment pots veure el que s'està xerrant del poble, el que es decideix, el que es vol fer, no? I que al final seria un poc una manera de que s'obri l'Ajuntament cap a la població. I de Joan, no sé, moltes gràcies per venir a un programa tan bandarra com aquest.
3: Perquè nosaltres ens hem posat molt serios, però...
2: Bueno, perquè al final de l'entrevista havíem de dir... Bueno, a Sant Joan Pellicer, Riudavés, un aplaudiment. Si no ho havíeu descobert...
0: Ja me sonava dalt, hosti. Sí.
2: Si no ho havíeu descobert, sou molt flacs. A més, m'ha fuit el nom en el final, però bueno, com que ja xerraven de coses sèries, dic, a veure, que digui, a veure qui és, no, aquesta persona. I per acabar, deixant que m'ho recomanis una cançó. Va.
3: Bueno, jo he triat January Rhymes, de Decembers, que és un grup de música folk, tranquil·la, per... crec que... us aboca molt a aquests moments que estem vivint després de les festes de Nadal, de que la gent s'estanca a casa seva, de calma, de reflexió, de dies foscos, d'hivern, de calma.
2: I a reflexionar, s'ha dit.
3: Molt bé.
2: Gràcies, Joan.
3: Gràcies.
2: Fins a la pròxima.
3: Moltes gràcies.

0: News de porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orang en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de sa feina, sa de sa feina de sa dona, mos ha tocat sa rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma es pare, entre sues espades. Saps que menges molt de dolç?
0: Encara queden qualque rosco de vino per aquí.
2: Calla, calla.
1: La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, fent mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria amb mel, declara un portaveu. O no?
0: Veure,
1: dues setmanetes.
0: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem amb un palau, vinga.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: Bon dia. Alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè, perquè ho és tot el dia. Tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Sí.
2: No, que mos dus, que mos dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Fiquem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí, no m'ho facis dir perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm, i els noms de lloc que són això, els exotopònims els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en el català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, la mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, vale, serà difícil però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, no, mira, també costa, a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto, ah, Porto. Vale, Porto.
0: En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
4: Porto.
2: O Porto.
0: I com li dius a majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur-se a contrària, és per coherència.
0: No, va. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: O, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto. No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, Oporto, no?
2: Ara, quan qualcú d'una altra us digui Londres o Oporto, li deim exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim.
1: Exotopònim.
2: Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé, sona bé.
0: Jec,
2: no
0: exotopònim.
2: No dius res, no dius res i ho dius tot.
4: Que te llufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia en tenim més, eh? Així que són futboleros amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No del Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit llorejat?
0: Llorejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. Llorejat. No?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia, llorejat.
0: No, no són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és
0: amb anglès. En anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I
0: l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao. Bones.
0: Però se'l van haver de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. I... Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
3: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
3: Com més, com més coses.
1: Per la Mercedes, salt de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims. A l'hora d'escriure'ls, n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: És a dir, que fan Sao do Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir-me el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
0: espera,
1: coses.
2: Això m'agrada les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones es pronuncien u. En català oriental. Eh? Sí, que a vegades jo me perd.
2: En Pedro s'aixeca al matí i pensa quan les os àtones...
1: Pensa un poc amb encís, eh? I posa les àtones.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a es Mercadal, no apostrofar, no posar majúscules, venc des des Castell i vaig a es Mercadal a S. Tal qual.
2: I però això no ho va mostrar ningú. En el seu moment vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa M majúscula. No. I
2: sa M majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure a S.
3: Aquí és tot en minúscula, em va agradar.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, lo que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Gise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga, home.
2: M'ho han despistat en seu àtona.
0: Un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En villatina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en villatina.
0: Exacte, en villatina. Ah, també tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
3: Etiòpia, malament.
2: Sento obert això.
0: Amb accent, exacte, segur, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc per fer falta que aneu.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també, També és esdrújula.
1: Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer sa pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: És el Tibet.
0: I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala, és esdrúixola també.
0: Hòstia,
2: posa-li un accent.
3: Reivindica.
1: No, un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola, sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, per això ho sé. Ja està, perdona, sí, sí.
0: És es Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Alots.
2: Polivart.
0: Malàisia i no Malàcia, eh? Amb accent de sa. Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una en dièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània que Ucrània que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: Gràcies. I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Idò, ja anem acabant el programa avui. Avui hem sentit Manies que tenc, d'Anna Maria Florit, que no mos hem d'oblidar. I ja sabeu que els homenatges que fem en el final d'Esporquetjada sempre és per rompre aquesta criptogínia. Que és una paraula que mos va ensenyar en Cicè i que estem emprant molt. I avui, l'homenatge de final de programa el fem a Anna Maria, Mercadal i Fornells i Pons. No, Maria Mercadal i Pons, el que hem volgut dir és nom del municipi, però no cola. Nascuda Mo el 1874 i mos va deixar el 1969. Va ser una cantant i divulgadora musical menorquina. Va ser una de les primeres dones menorquines que van accedir a la segona ensenyança, coincidint amb el moment en què el centre privat que la impartia a Menorca es convertí en Instituto Oficial de Segunda Enseñanza, passant a ser públic el 1874. I bé, vols afegir res més, Xec?
1: I comptant, per tant, amb les matrícules gratuïtes que l'Ajuntament oferia a les famílies que no podien pagar els estudis de batxillerat en els seus fills i filles. Aquestes ajudes van beneficiar notablement les dones que, fins al moment, havien estat les discriminades quan una família havia de triar quin dels fills accediria en el batxillerat. La seva graduació, el 1890, a l'Institut de Segona Ensenyança de Mo, la va convertir, per tant, en una de les primeres dones que s'hi van graduar.
0: I per acabar, quina cançó posam, Pedro?
2: Idò, per despedir-nos i per acabar aquest homenatge, posam una cançó d'Anna Pilar Alonso i Moll, cancionatista menorquina i cantant de couplets, una cançó molt polida que es diu Nena.
0: Abaix criptogínia.
2: Abaix criptogínia, mai.

0: Lléveme su dama, me sacrame esa que son precios. Ando chere de mostrar eso, mate por todas esas vainas. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé ses eines. Limita per retges, cercles de barall. Direccions canviades, rotondes de cavall. Cobert de porqueria, un porc.
1: Porc-lo! Porc-lo! Porc-lo!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!
0: Però canveu les totes al col, oblides Peter Cas.

vaig carregat. Aquest cop no m'han parat, aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps m'has dit. Vine abrigat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no he rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admir molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra. Sent del Gironès, la seva família estiuetjava a la Costa Brava i, per tant, havent de grup, revisita uns paisatges que coneix bé des de petita. Havent de grup, aquesta novel·la lleugera, sembla que el tema principal és l'amor entre una lot jove de poble i una joveneta anglesa que ve de turista. Però, en realitat, Aurora Bertrana, que era molt viva, ens vol xerrar d'un tema molt més important: la turistificació de la Costa Brava en els anys 50. L'acció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per el poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels. Botsona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt. Per una banda, per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertrana recupera segurament de la seva infantesa. I, per altra banda, perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple: els botiguers de La Cala, d'ençà que el poble sense vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera de l'agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023. A càrrec de l'editorial catalana, la L. Geminada.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, tamaquetes, després d'un de quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones, molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer, no sé si és la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, suposo que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que, sí que es ve que tots dos passam per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que a la meva manera sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant, bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonser, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes a Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarra amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, hem passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de ses ganes que tenen de tornar en directe, que només han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarra amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: benvinguts, Fènix, grupo de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. En Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta'm... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon cap vespre.
0: Bon cap vespre, bon dia, bona nit, bon cap vespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta'm-nos en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, Chastic Fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes.
3: Més... Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja no tu ja fa, tu ja t'anàs amb qui ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, no? Jo tampoc.
1: Ja ho sabem
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i està una sorpresa molt agradable. És una zona sorpresa d'aquelles dolentes que et diuen, ai, tiene dolor de tal, vull dir que és una sorpresa. No sé quins són. I res, expliqueu-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui és qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerro tu, que no sigui.
3: Bueno, vam...
0: Vam
3: coincidir en Jou, en Miquel i jo els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després d'espamós pues, va sortir el tema, vam si seguíem o no seguíem, o si començaven alguna nou o...
0: Quin any era, més o menys, te'n recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals de 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir. Començar un grup nou i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant amb bastant de grups i en jo també. Van,
0: sí, no?
3: Van començar en aquest món, entre comilles, tocant també.
1: I més, perdó que t'interrompeixi un moment, quan vam dir, hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres vam dir...
0: Mira.
1: Sí, que no hi va haver discussió.
4: Hi va haver unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser al principi.
0: Vau començar...
4: Dues més és història,
0: diguem. Ah? Dues més és història. Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és del grup que... Bueno, algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Jou i en Larry, almenys, no?
5: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pinot Planet, a Oldline...
0: Pinot Planet, aquests vos hauria de pillar qualque dia.
5: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra Eclipse.
5: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Sí, vale, sou vells.
4: Les meves primeres passes en...
5: Sí, després havíem fet qualque estiu, que jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, no? Té el sí que venies... Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veïs coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinc a ensenyar i que vinc a ensenyar i que vinc a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
1: La primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. però ells van trobar que jo no donava la talla com...
0: Bé, te podies posar
1: cantar com aquella
0: catxarros aquells.
1: Vam, li faltes no tinc qualcuna de la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs vam decidir fer temes nostres.
0: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, quines influències?
1: Que t'ho expliquin ells perquè fem de tot.
3: La veritat és que tenim... El punt en comú suposo que és el rock, no?
0: Sí, tenim, sí, està clar.
3: Tenim clar, això. De vegades escolten, Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
0: Ja està.
1: Antic, diu, saps?
3: En Juanjo pues, escolta de tot, evidentment.
2: A jo no volen escoltar la música que jo escolto.
0: Esto què és? Quina música escoltes? Tan rara que no va.
4: És més d'indi.
3: I en Joe i jo, pues, bueno, ens atracàvem un poquet més, un pot de heavy metal, rock.
1: Home,
3: clàssic.
1: Jo som antigós, llavors som els més vells de tots amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
0: S'època.
1: A mi dona'm Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que... L'oreja de Van Gogh, per exemple.
0: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar, diria de gravar avui, però no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que el vaig escoltar, jo?
2: Jo vaig penjar, el vam penjar dijous.
0: Dijous,
2: i crec que va sortir divendres o dissabte.
0: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
1: Sí, no t'equivoques.
0: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt, pues molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
1: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo... A l'època de Puretones va ser genial per jo.
0: Ah, sí, clar que
1: però,
0: sí.
1: Però... Año Nuevo, Vida Nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me'n recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida en música. No, personalment. Jo he tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, l'únic que tenen que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, no sé què dir.
0: Estic prou coses.
1: Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui, són molt bons.
0: Sí, sí. Bueno, és l'únic que escoltar, perdona, Larry, digues.
2: No, jo el que deia és que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir...
0: Sí, és un trio.
2: Deu baix, bateria i guitarra i...
1: Això que em donin vent.
2: Bueno. I harmònica.
1: Ah, sí, i pandereta.
0: I pandereta. Com a petita percussió, t'agrada dir.
2: És un poc obligat. És fer música bàsica i no complica molt massa sa... No complica molt massa sa vida. Això.
0: Rock and roll senzillat, sí. Sense més coses.
1: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
0: No, però bueno, vull dir que...
1: Això de sense més cosa, no.
0: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
3: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves pots gravar pues, mil coses, mil ja. Guitarres, mil veus, mil del que vulguis, però després has de tenir un pot de sentit en directe.
0: Efectivament, sí que després es complica les coses.
3: M'entén
0: o... Sí. On tu has gravat aquests temes, per cert? A casa, supos?
3: Sí.
1: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
0: Ni en Jacques Sánchez. Sánchez.
1: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquest, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
0: Saps mentit? És que no sé si es queden jo, hòstia.
4: No. Això ho tocaves d'inventar.
0: És que no sé quantes bueno, queden jo, Miquel.
1: Havia quedat la risa, ja.
2: La risatge és el meu pseudònim.
1: Ah, doncs ho va gravar ell. Ho va gravar ell.
0: A casa, no? Vau fent això? O com?
2: Bueno, a casa no.
0: A casa local?
2: A casa local. Vale. I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
0: Vale.
2: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobres, li van dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
0: I van a fer una cervesa.
2: El van convèncer i mos va ajudar i ha estat esquiatret així com està ara ho ha tret ell.
5: nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
1: Baix també.
4: Bueno, sí, se pot dir que ho ha gravat ell. Vull dir,
5: sí, ho ha gravat ell.
4: Ha estat tècnic, ho ha estat ell.
5: Sí, ho ha fet tot ell.
0: Vale, vale. No,
5: estem molt agraïts, un beso. Sí.
0: Quan tu graves a casa teva, el complicat és dir, ara ja està acabat això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres màgiques que no m'ha de fer, no m'acaba de fer, avui provar unes veus més aquí, i és el que acaba passant, no?
5: De fet, mos passaves les cançons i mos deia, l'Ots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, ho escoltava, i deien, no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Sí. Vale, quant de temes teniu gravats, més o menys, fins ara, a part d'aquest que heu tret? Teniu quatre?
5: Aquests quatre.
0: Vale, sí, que és qui... Bueno, és qui hem vist per aquí, no t'hi emprendrà, que m'he guardat, però ja he escoltat les
5: en privat. De fet, m'ho ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
0: Ah, bueno, bé. Ho ha tingut bé.
5: El ha suposat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, mos veurem de penyar nosaltres.
0: I també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us volia anar un poc, tenir un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a bont i quant i...
4: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Uh-huh. Van anar a la sala CC3 de l'OU.
0: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'OU, així nova, sí, de temes propis.
0: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí que...
4: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
1: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo, un trio ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres,
0: sí,
1: pues, nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
0: Però... Rics, sobretot, no? Rics i famosos.
1: I famosos
0: al final.
4: Som junts.
1: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses.
5: Crec que aconseguirem antes amb una primitiva, però...
0: Seu està.
1: Però si fas temes propis, tu saps, és xungo, està
0: complicat sempre i no hi ha una... N'hi ha una escena de grups com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir en Leon Manso, que estava als Puretones amb el primer disco vostre, quan hi havia en Ciscos Moix, que era una poqueta que, bueno, que estava a veure uns als altres, almenys eren 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, en Music Box, per exemple, que xerràvem amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grups més, potser més punkis que hi ha allà, que hi ha aquest, bueno, xaval de loca, no me'n recordo el nom, aquesta gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboradora qualque vegada, i hòstia, doncs allà hi ha un rotllot allà de grups punk, que està bastant
1: grup,
0: bé.
1: Qualque grup blusero també hi ha.
0: Sí, el rotllo de Salta, jo vaig estar també en concert de grups bluseros allà, que hi ha el grup de Nacho i tal, els Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que us agrada la música en directe, i és rock i tal, doncs ja no sortim tant, vull dir, jo és primer, no? Vull dir, antes quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys, fins i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sacalarre o a Jazzba, i ara ja, pues, mos fa més vessa, perquè si ja té cap vespre estem cansats de...
1: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
0: Ja, però tots incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia, pues, hi ha els grups com Parlat, com Dàlia, com Ses Vistes de Mongofa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és super guitarrero, però, bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
1: El Neumann s'ha gravat un disco.
0: Estem tots esperant a veure què passa. Sí, m'ha dit que potser me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel i fem una birra i l'escoltam, bueno, quedant tots.

0: iria. Sí, si ara fessin un bolo de mà, en farien dos de nous.
1: Ole.
2: Una hora i mitja la tenim segur.
1: Ole. Pues a gravar amb els altres temes aquests, vinga, va, que se'ns pot quedar amb els assajos i coses, vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa? Tenista, es pot dir?
0: Algú previst?
2: Tenir no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya de diferents bandes i estem esperant respostes.
1: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si us puc veure en directe. I bueno, després xerrar amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs poqueta cosa més, perquè jo què sé, el vostre, sempre s'ho vam xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel tenim super cobert, i vol tot ja vos pillaré d'altres bandes, que us vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que afegir, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
2: Ui, no. Els xistes no.
3: Miquel, contra de catalans.
2: Els xistes som jo, els xistes, i tots són contra catalans, i no vull ferir susceptibilitats.
1: Si a Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de què va la cosa, de què xerra, com...
0: Bueno,
1: com el presentaríeu? Si haguéssim de presentar en directe.
0: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem el repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara, i, bueno, i és un tema així... És un, que li dirien, un mig temps, no? Així de ritme amb blues pur, que t'agrada a tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar-se les Rollins. Però, bueno, he tingut uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
3: Amb allò que deies tu de si és petits que fèieu darrere com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
0: Sí, tirallongues.
4: Espinal.
3: Espinal, era molt catxot d'ho veig. Espinal, no,
4: la cosa que empraves de mestre amb els fills petits.
0: Ai, no per
4: vocalitzar. Tret...
1: Mira si fa estona.
4: Sí, no fa estona. Va ser
3: tu no te'n recordes, Pau Miquel? Sí, era molt catxot d'ho veig. Es podia anar a trobar llengües, fèieu.
4: Lo complicat va ser que els que tenien parts, però no es aconseguien...
0: Ja, sí, com que no tenien la lletra, vols
4: sí,
0: dir...
4: I no es aconseguien lligar uns amb no sé trossos amb trossos. Sí,
2: això va ser complicat. La culpa és meva.
0: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com vols dir, jo.
3: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
1: Esperau que en Miquel...
2: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú amb una mica de sentiments i...
0: Interessant, i sí.
2: No, no. Res de te quiero, te adoro, te compro un loro, això no.
1: No, i bones lletres que fas, Miquel.
2: No, bones no, però que intento...
1: Bueno, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
2: Intento explicar alguna
1: cosa. Molt bé, doncs anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix, espero veure-vos en directe prest, a veure si ho aconseguim, vale? Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, gràcies i a tothom gràcies. Que està parant sorè, doncs també.

0: aquesta puta societat.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.
2: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el record antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig conèixer CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem un poc de dibuix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitoclòrits, de nitoclòrits, li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però t'hagueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. T'hagueren ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres t'hagueren descansar, supos. T'hagueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Nosaltres vam començar, vam tenir ràdio, però ells... Clar, perquè els germans tenien barberia, però la ràdio el teníem a Can Nostre. I a vegades venien a mi que se sentia futbol a Can Nostre, perquè no havia res. I el van tenir molt pres de ràdio. Llavors, bueno, senties qualque, sí, però així de jo petita notícies, que ara encara no són capaços de néixer, ja saben tot. De llavors, de notícies, no ens sabies, no, així. Bé, veies diari, llavors, però tampoc no era tant com ara, ni fer-hi prop. I era més tot d'aquí. No tenies tant present d'estona, de tot en fora. No, la primera vegada que jo vaig anar a veure la tele va ser a Esperi. Allà, el que vam veure. I nosaltres també llavors vam tenir una. Mira, quan en Franco es va morir, a casa àvia en tenien una. Jo encara que no en teníem, no? Jo no tenia encara. I però era una tele petitona. Va, bueno, ja ho veuen. Sí, i llavors en els bars van començar a tenir les teles i si volies veure cosa anava a la tele. Clar, tampoc no.